0: RAP Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de RAP 107. Si us acabeu d'incorporar en aquests moments al matí, són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts ara, plegats a camí cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dimarts, d'aquest 8 de setembre de 2026. En aquests moments i als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara ens diu que a Parets del Vallès la temperatura s'enfila ja fins als 20 graus gairebé i mig, la humitat al 69% i la pressió atmosfèrica amb 1.003 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem aquesta nova horeta a RAP Matí. Ja ho sabeu, a partir d'ara incorporem, a més de tota la bona selecció musical, la informació puntual i en directe a través de RAP 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a RAP 107.

0: Avui és dimarts, avui és 8 de setembre de 2026 i hem de dir que avui el sol ha sortit a les 7 hores 25 minuts i es pondrà a les 20 hores 13 minuts. Felicitem les persones que avui celebrin el seu sant oral. Per cert, avui es celebra la festivitat de la festa de les Mare de Déus trobades, com són Núria, Meritxell, i Tura, Gràcia i Queralt, que són les Mare de Déus trobades. Felicitats a totes elles. En quant a aquells apunts interessants, s'ha vist d'aquesta agenda on s'arreplega tota aquesta tradició i cultura popular, també ens ve a parlar avui de les creus de terme, que s'alçaven a peu dels camins, a l'entrada dels pobles. Eren llocs de trobada i de descans per als vianants. Les creus de terme que encara es troben en molts pobles. Més saviesa popular d'aquesta agenda, que també ens porta avui a fer-nos en ressò del bosc. Sí, ens diu que el bosc és un antiestressant natural. Hi ha metges que recomanen passejar pel bosc. Està demostrat que això revitalitza, calma la ment i reforça el nostre sistema immunològic. Els arbres desprenen essències d'olis naturals que els serveixen per controlar plagues d'insectes i de fongs. Així ajuden a mantenir la salut i l'equilibri del bosc. Aquests efluvis del bosc també són bons per a nosaltres. Sí, sí. I un parell de punts més interessants d'aquesta agenda, com per exemple ens parla que estem en temps de figues. Diu que en temps de figues no hi ha amigues. Collida al mes d'agost, la figa és una fruita delicada i subtil. S'ha de menjar al punt de madurar, que possiblement és finals d'agost, principis de setembre. I de seguida, recordeu, es fa malbé. Un cop assecada a l'hivern, la figa sembla ben bé un altre fruit. És deliciosa i molt nutritiva. Té moltes sals minerals. El mateix podem dir quan és feta melmelada. A l'antiga Grècia, les figues eren moneda de canvi, sí? Tenien molt de valor. Ah, sabeu què vol dir el refrany que acabem de comentar abans de començar? En temps de figues no hi ha amigues? Doncs que quan tot va bé, a vegades ens oblidem de les amistats. I acabem amb una recomanació de l'agenda que ens recorda la importància d'aprendre a ballar. Cantem i ballem jotes, polques, fandangos, com ho feien els avis. Arreu del país hi ha iniciatives per fer rebrotar la cultura tradicional. Per exemple, avui ens parla de Girona, que existeix l'associació anomenada Escampillem, o amb un programa ampli de cursos, de concerts, d'activitats per cantar, per tocar instruments i per ballar música tradicional. A l'estiu, programa el conegut Festival Urdarius, amb un munt de concerts i d'activitats complementàries. Apunts interessants, aquesta saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem i compartim a diari aquí a Rap Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un

imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts pendents de diversos talls a causa de les protestes del professorat. Fa una estona han tallat la C31 a l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits de la marxa. Recordem, però, que queden tallades algunes altres vies a la demarcació de Barcelona. Tenim la C58 tallada a Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona, també la Pota Nord o la B20 a Santa Coloma de Gramenet en els dos sentits de la marxa. També la ronda litoral continua tallada. Aquesta havia estat la primera a la sortida 22 a l'altura de la Barceloneta, també en tots dos sentits. Tot plegat deixa retencions molt intenses, sobretot en tot el vessant Besòs, cues per la C58, C33, B20, també des de Badalona, i també a la C31 hi ha hagut un vehicle avariat a l'altura de Badalona en direcció Barcelona, que encara talla un carril de circulació provocant 4 quilòmetres de retenció. Tot plegat de retruc també suma aquestes cues a la AP7 en sentit sud, entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, però també entre Mollet i Barberà del Vallès en direcció Tarragona, queden 3 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.
2: El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni de senyal.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Repassem els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dimarts, aquest 8 de setembre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, obre portada parlant del Partit Popular que constata una forta reacció social per Ceuta, però els seus barons adverteixen, el benefici pot ser Vox. Alguns presidents autonòmics alerten del risc de que l'extrema dreta capitalitzi la mobilització ciutadana per la crisi. El govern desclassifica avui els informes en rebut sobre Ceuta entre l'1 de juliol i l'1 d'agost. Els documents del CNI, la policia i la Guàrdia Civil no estaran disponibles fins dimecres. Alvarez explora la europeïtzació de Ceuta i Melilla a Brussel·les. I en aquesta línia, malauradament, hem de parlar d'agressions als periodistes a Ceuta, d'anomenar-los traïdors, a escridassar-los, tant de bo us violin. Els insults i les intimidacions s'han fet en rutina, enmig d'una convocatòria frenètica de mobilitzacions. Parlem avui també d'Espanya, que afronta el dilema de què fer amb l'or depositat a la Reserva Federal dels Estats Units. Diferents bancs de l'eurozona han repatriat o mogut les seves reserves per reforçar l'autonomia estratègica en un context volàtil. Parlem de l'informe PISA, que posa a prova l'educació a Espanya, la major avaluació internacional que pren el pols als coneixements dels estudiants de 15 anys de mig món, es publica aquest dimarts. Avui El País en destaca titulars a l'àmbit esportiu, parla d'Alcaraz i els 11 km per hora, de més, que transformen el relat. Està a un altre nivell, segueix pagant-li dur. El murcià, citat en els quarts de dimarts, amb Shelton, afronta la recta decisiva del torneig com a favorit. Dreta polida i un increment significatiu amb el saque. Més actualitat, parlem dels Estats Units, que porta dividit el 25è aniversari del trauma del 11S. Rudolph Giuliani, alcalde de Nova York, en el moment dels atemptats i estret aliat amb Donald Trump, demana a Mamdani que no participi en la commemoració en la que tampoc anirà el president. La caiguda de Volkswagen és l'empresa d'automòbil que més factura, però la seva gran rival, Toyota, guanya 5 vegades més. El grup alemany aspira a recuperar rentabilitat amb el seu pla d'ajustament, mentre que el japonès repeteix el seu lideratge en el primer semestre. Parlem del tràfic d'influències, pedra angular contra Zapatero, el cas Palau, el cas Nos, aborden el tipus delictiu que fons del Suprem veuen que s'escapa de les mans. Segons un estudi, el tabac causa cada any més d'un milió i mig de morts de fumadors passius. Això és greu. El percentatge de la població exposada al fum de segona mà retrocedeix, però el segueixen patint més de 2.700 milions de persones. A l'àmbit internacional també en parlem avui d'aquests titulars del País. Un impost per als superrics que evitaria 29,5 milions de morts associades als retalls. Un estudi calcula que gravar a les grans fortunes podria contrarrestar l'impacte letal de la caiguda dels fons de donants. En economia parlem també de la pujada dels tipus del deute des de l'inici de la guerra, que costa al Tresor 450 milions. Espanya aconsegueix contenir el cost financer, tot i la forta pujada de rendiments en el mercat. La reunió amb el Banc Central d'aquest pròxim dijous serà clau per al mercat del deute. Parlem de la utilització de la intel·ligència artificial per consultes personals, que ja quasi duplica el seu ús a la feina. Deixem el País. El Punt Avui obre la seva portada aquest dimarts parlant de Catalunya, que inicia el curs escolar amb una vaga i amb el fiasco en les proves PISA com a taló de fons. Analitza també tot el que cal saber de la vaga educativa d'aquest 8 de setembre. Els Mossos admeten al jutge que no guarden documentació sobre qui va ordenar la infiltració. D'altra banda, parlem també avui d'un jutjat que investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa. El jutjat de Vilafranca demana a DIF i a Renfe informes sobre el manteniment de les vies a Gelida. Illa, Junqueras i Rull lloen la figura de Tarradellas en el 50è aniversari del seu retorn. Més breus d'aquesta portada del Punt Avui, la Fiscalia arxiva una investigació per tortures a Via Laietana perquè els policies denunciats ja han mort. Moscou ordena tancar el consulat alemany a Sant Petersburg i tots els centres de l'Institut Goethe. L'Europa denuncia una agressió de la Policia Nacional a un aficionat amb una estelada. Parlem dels Mossos que investiguen l'aparició d'un cadàver en una séquia del Canal d'Amposta. Puigdemont qualifica de tragèdia la victòria d'AFD i alerta que és un avís molt seriós. Una senyera de 130 metres de llarg envolta les façanes de la seu del IEI per la Diada. Peinado cita Begoña Gómez aquest dimarts per a l'últim tràmit abans de dur-la a judici amb jurat. I l'11S, que encara mata 25 anys després. Els morts per problemes de salut relacionats amb els atemptats ja supera el de persones que van perdre la vida en caure les torres bessones. La Vanguardia i els seus titulars han de portar d'obra parlant del retorn a les aules, el curs escolar que arrenca a Catalunya amb vaga, normes d'intel·ligència artificial i la polèmica de l'informe PISA. Els docents en vaga tallen els principals accessos de Barcelona. En quant a l'informe PISA, l'avaluació del sistema i la pregunta per què és tan important l'informe de PISA, que es coneixerà avui els seus resultats. Parlem també de l'altre tema del dia, Ceuta, el desafiament immigratori. Pisos a la baixa, loteria pels núvols, el sector immobiliari de la ciutat autònoma s'ha aturat, mentre que els loters, els que venen loteria, no donen abast amb la venda dels dècims. El govern es personarà com a perjudicat en la causa penal sobre la crisi migratòria de Ceuta. L'obertura del centre de detenció posa a prova les devolucions a Rabat. La jutgessa Tardón assenyala Ceuta com a objectiu de la guerra híbrida entre els estats. D'altra banda, parlem de la sacsejada política a Europa amb BSB, el partit de l'esquerra que podria donar a la ultradreta el seu primer govern a Alemanya. Sara Wagenknecht, fundadora d'aquest partit anti-immigració, prorrus i eurofug, no votaria a la AFD. Altres temes de l'actualitat d'aquesta portada de La Vanguardia passen per parlar d'indignació a la Torre Eiffel per amagar a les seves treballadores per exigència d'una visita religiosa. Consignes sexistes. Increïble aquest titular. I per últim, de La Vanguardia, més titulars breus. D'una banda, parlem de Trump, que atura la presència dels Estats Units a la cimera de l'espai de París, a la cita en el Gran Palais. I en quant a les reunions professionals, Barcelona, que recupera el frenesí ferial de les fires amb 30 congressos tan sols aquest mes de setembre. Acabem fent un cop d'ull als titulars del Periódico de Catalunya, que parla de l'inici de curs amb 1,6 milions d'alumnes i 85.000 professors cridats a la vaga. La vaga convocada el primer dia de classe per USTEC i CGT no tancarà les escoles, que començaran amb els serveis mínims garantits d'aquí a pocs minuts, i no s'ha convocat cap gran manifestació unitària, sinó accions descentralitzades. Com a breus d'El Periódico, la policia reclama al Marroc que identifiqui 21 capitostos de l'assalt. Neix el portal estatal de pisos de lloguer assequible, Casa 47. Parlem de l'any Tarradellas. El govern reunirà els expresidents per debatre de l'autogovern. Ciutat Vella millora en el rànquing dels barris més rics de Barcelona. Parlem de bones notícies als teatres de Catalunya, que superen ja els 4 milions d'espectadors. Bona notícia pel món del teatre. D'altra banda, parlem de l'amo de Plus Ultra, que declara que Zapatero li va trucar i li va oferir ajuda. Com a breus també d'aquesta portada del Periódico, on destaquem aquests titulars: el futur campus clínic pren forma, 1.125 habitatges, 22 hectàrees verdes i un nou pol sanitari al final de la Diagonal. Els Mossos d'Esquadra desmantellen un magatzem de cocaïna a Badalona. I també es parla del canvi climàtic, que també afecta el món casteller. Les diades canvien d'horaris i les colles s'adapten a les altes temperatures. Són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dimarts, aquest 8 de setembre de 2026. 18 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
0: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: Tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Fem un cop d'ull al temps, un avanç a la previsió meteorològica. Tot apunta que s'acosta un canvi de temps. Segons la previsió, adeu a la calorada. Últimes 24 hores de canícula abans no arribin tempestes refrescants. Dimarts encara tindrem valors alts per l'època, però els mapes ja confirmen aiguats i una refrescada força clara per demà dimecres. La previsió del temps per avui, 8 de setembre, en dimarts, s'anuncia que la paciència ha donat els seus fruits. L'inici del mes de setembre, històric, amb una calorada sense precedents, arriba al seu punt final. Aquest dimarts hem de tenir calor, xafogó i un augment dels núvols, sobretot a la tarda. La calor es manté un dia més, però amb un augment dels núvols. L'anticicló ha decidit, per fi, canviar de destí i abandonar les nostres latituds. Això permetrà que les borrasques atlàntiques puguin afectar-nos i ho faran de cara a dimecres. Abans, però, la calor farà acte de presència un dia més. La nit torna a ser tropical arreu i també a la zona del prelitoral més marcada. Una calor diurna que també torna a despuntar amb valors que poden arribar avui als 33 graus a molts punts i una xafogó marcada. Les tempestes de tarda que descarregaran cap a la zona de l'interior podrien fer augmentar els núvols i deixar un cel més blanquinós. Els xàfecs intensos ja podrien afectar durant la matinada de dimecres amb algun aiguat fort que fins i tot portaria llamps i trons. Són les primeres tempestes cap a la zona de l'interior. Aquest dimarts ja marcarà un petit inici de canvi de temps, tot i que el dia ha començat amb força sol. A partir del migdia, les tempestes sembla que es faran freqüents cap a la zona de la depressió central i cap als punts dels Pirineus i Prepirineus. Aquestes podran portar fortes ratxes de vent i alguna calamarsada intensa. Hi ha també avisos actius del Meteocat. Els termòmetres també davallaran amb menys nits tropicals i màximes que allà on puguin més quedaran al voltant dels 37 graus. Si mirem una miqueta més enllà, s'acosta un dimecres que arriba amb forts aiguats i una baixada posterior de les temperatures. Haurem d'anar seguint com evoluciona la situació, però els darrers mapes confirmen l'arribada d'un front atlàntic que comportarà molt d'enrenou. Durant la matinada de dimecres ja podrien aparèixer els primers xàfecs cap al prelitoral central-sud, però serà al llarg del matí que els aiguats es podrien fer intensos i extensos des de l'interior fins a la costa. Alguns models denoten la severitat dels aiguats, alimentats per tota la calor acumulada en l'ambient i en el mar, amb acumulats que podrien superar els 20 litres en 30 minuts i fins a xifres de 60 litres en 3 hores. Sembla que durant la tarda de dimecres els aiguats marxarien, però portarien un ambient normal del mes de setembre, amb diferències de fins a 10 graus o més respecte als rècords dels darrers dies. Un ambient agradable s'espera que tindrà continuïtat més enllà del dimecres, també durant la diada, a l'11 de setembre. Un cop d'ull al temps, on avança la previsió meteorològica i en aquests moments, als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara ens diu que tenim ja 21 graus i mig, la humitat al 71% i la pressió atmosfèrica a exactament 1.003 hectopascals. Són 6 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: Padet s'ha estrenat en recentment una pàgina web per mostrar els seus atractius en quant al turisme i al comerç local. L'Ajuntament de Parets, mitjançant la Regidoria de Comerç i Turisme, ha presentat fa poques setmanes una nova plataforma digital que reuneix l'oferta comercial, turística, cultural i gastronòmica del municipi amb l'objectiu de promoure'n el turisme sostenible i alhora donar visibilitat al comerç local. Al portal que s'anomena descobreixparets.cat, els usuaris hi poden trobar els principals espais patrimonials, els paratges naturals més rellevants, amb rutes planificades, diferents propostes gastronòmiques de proximitat, els principals esdeveniments culturals i l'àmplia oferta comercial de Parets. En el vessant turístic, la pàgina descobreixparets.cat contribueix al turisme responsable, promovent itineraris a peu i en bicicleta i remarcant els espais naturals de la població. Un dels objectius de la pàgina web és impulsar els establiments comercials paretans amb la seva projecció a la xarxa. El portal web permet la localització sense sigui i ràpida dels establiments del poble, incloent-ne les dades de contacte, la seva ubicació, la seva pàgina web i els seus productes que ofereix cada establiment. El web és accessible tant en català com en castellà, amb la possibilitat d'incorporar nous idiomes en un futur. També inclou la possibilitat de subscriure's al butlletí informatiu. Recordeu que trobeu tota aquesta informació al portal web descobreixparets.com. I també recordar que pots seguir l'actualitat de Parets a través del web municipal de l'Ajuntament. El portal de parets.cat, www.parets.cat, recull les notícies més importants del consistori paretà i dels serveis municipals que s'ofereixen. Aquest portal de Parets disposa d'una secció de notícies on es pot consultar l'actualitat relacionada amb el nostre municipi. L'equip de comunicació de Parets actualitza constantment l'espai amb totes les novetats, els esdeveniments i la informació de més interès per als ciutadans i ciutadanes. A banda de les notícies, la pàgina web també inclou fotografies, vídeos, cartells i documents que poden resultar molt útils per als ciutadans. Per altra banda, també es convida els usuaris a consultar i a seguir les diferents xarxes socials i institucionals del consistori. Estan presents a Facebook, Instagram, X i TikTok, on, igual que a través del web www.parets.cat, s'actualitza la informació municipal més rellevant de la vila.
1: RAC 107. Notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC 107.

Timmy Bob.

final, una urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís, set cases, pengen d'un penya-segat. Set propietats exclusives, que evoque Rafa Nadal. Dins el baló, quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad. Un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí, una piscina.

La ressaca es borra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

els adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra. Que fora s'ensorri el món.

0: to heaven.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets del Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
1: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
8: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regal les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
11: El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Escoles esportives municipals de Parets del Vallès. Us podeu apuntar presencialment al pavelló municipal d'esports de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia, i també via electrònica a través del web de l'Ajuntament, www.parets.cat. Escoles esportives municipals, adreçades a nens i nenes d'infantil 4 i d'infantil 5.
13: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
0: Informa-te'n a l'Oficina de Català de Parets, al telèfon 93-573-9805 o a parets@cpnl.cat.
14: 012, la millor resposta.
15: M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
16: Com li va la cerca de feina?
15: Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
16: Ah.
15: A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
16: No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
15: Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
17: El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest any dimarts, aquest 8 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui ens farem ressò de l'inici de curs aquest dimarts 8 de setembre, que ha començat també a Parets del Vallès, on més de 3.000 alumnes del nostre municipi s'han incorporat a les diferents aules dels centres educatius pel que fa a algunes de les etapes en l'àmbit de l'educació, des d'educació infantil, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres, tot seguit i en format de titulars, us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També en l'àmbit educatiu parlarem de la vaga. Ha començat el curs escolar i amb aquest inici també ha coincidit amb la vaga de docents, que han portat algun altre problema també en l'àmbit de la circulació. Catalunya ha iniciat el curs amb una vaga i també amb el fiasco en les proves PISA com a taló de fons d'aquest nou curs escolar. Parlarem de l'Oficina de Català de Parets, que inicia en breu nous cursos de català aquest mes de setembre, cursos que començaran a finals d'aquest mes. I parlarem de l'obra Els Pastorets, que podrem veure a les festes de Nadal, en aquest cas aquest 2026, en recordant doncs que anirà a càrrec de la dramaturga paretana Caral Riera, que ha recuperat aquesta obra que feia alguns anys que no es representava a casa nostra. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà de 700 anys de coneixement. Parlarem de la història de les universitats catalanes. Sabíeu que van néixer a Lleida? Serà el nostre apunt, la nostra curiositat a la part final del nostre informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquest dimarts, en 8 de setembre, han començat a Parets del Vallès més de 3.000 alumnes. Les aules dels centres educatius de casa nostra es tornen a omplir amb els alumnes aquest dimarts d'educació infantil, és a dir, l'etapa de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà i superior. Malgrat tot, el sindicat majoritari entre el professorat, la USTEC, ha convocat també aquesta jornada de vaga per aquest mateix dia, fet que ha afectat el retorn a les aules. La pròxima setmana, el dilluns dia 14 de setembre, serà el torn dels més menuts, que tornaran a les seves escoles bressol del nostre municipi. També l'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults aniran iniciant el seu curs durant aquest mes de setembre. Per altra banda, els estudis musicals es posen en marxa el dilluns 14 de setembre i l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir del dilluns dia 21 d'aquest mes de setembre. Comença un nou curs amb una agenda convulsa per les jornades de vaga dels docents, on reclamen millores laborals i més recursos per a un sistema educatiu que pateix moltes mancances. També sobrevola l'amenaça de no fer més colònies ni excursions, una mesura de pressió que també preocupa a les famílies. En aquesta tornada a l'escola, els alumnes catalans es troben tot un seguit de novetats sorgides dels acords entre el govern i els sindicats de mestres. En primer lloc, s'han augmentat les anomenades aules d'acollida, que donen suport educatiu de manera intensiva als alumnes nouvinguts, que en moltes ocasions no entenen la nostra llengua i requereixen aquest esforç de reforç específic. Enguany seran un total de 2.141, unes 500 més que l'any passat, amb un topall de 18 alumnes per docent. En aquest curs també hi haurà uns 1.103 docents més, uns 85.000 en total. A banda dels 531 dotacions de personal d'atenció educativa, l'espai per atendre a la diversitat. Pel que fa al nostre municipi, es reconeix la legitimitat de les reivindicacions laborals. Les competències directes en matèria de personal i de currículum depenen de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Parets, que tindrà, com sempre, ha tingut un paper mediador entre els centres educatius i les famílies. Respecte al replantejament de les diferents línies en l'etapa I3, la més afectada per la baixa natalitat, recordem que a Parets del Vallès, pel curs anterior 2025-2026, es va reobrir un grup d'I3 a l'Escola Municipal Pau Vila. Aquest grup és el que ara, aquest nou curs que avui comença, 2026-2027, es torna a

0: de Granollers amb motiu de la vaga educativa convocada pel primer dia de curs. El tall s'ha fet pels vols de les 8 del matí i ha afectat la circulació en sentit Tarragona amb aturades des de Cardedeu. El tall s'ha afegit a les complicacions de trànsit que aquest matí de dimarts ha coincidit amb la vaga convocada pels sindicats USTEC, Intersindical, CGT i la COS. El primer tall s'ha produït cap a les 7 hores 25 minuts del matí a la ronda litoral, quan una vuitantena de persones han tallat a l'altura de la sortida 22 en els dos sentits de la marxa la circulació. Uns 10 minuts més tard, un centenar de persones també han tallat la ronda de dalt a Santa Coloma de Gramenet, primer en sentit Barcelona i poc després en els dos sentits. Pocs minuts abans de les 8, unes 150 persones també han tallat la C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona i també han tallat la Gran Via a Can Balló. Els docents en vaga han tallat aquest matí a l'AP7 també a l'alçada de Granollers, com deia. I és que Catalunya inicia el curs escolar amb una vaga i amb el fiasco en les proves PISA com a taló de fons. Aquest nou curs arrenca a Catalunya marcat per la vaga de docents i per la crisi derivada del fiasco en les proves PISA. Dos fronts oberts que evidencien la tensió amb què el sistema educatiu català afronta el nou any acadèmic després d'un final de curs esquitxat de mobilitzacions. El govern afronta l'inici de curs amb un reforç de la plantilla, com dèiem, de 1.830 noves dotacions, entre elles 1.103 docents i un increment de 500 noves aules d'acollida per a l'alumnat nouvingut, que requereix un reforç educatiu que eleven a 2.141 la xifra total. Però el primer dia de classe coincideix amb una nova vaga que ha estat convocada pels sindicats USTEC, la CGT, Intersindical, la CNT i COS, en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya i que reclama al govern reobrir la negociació sobre les condicions laborals del professorat i els problemes estructurals de l'educació pública. La protesta ha donat continuïtat a un conflicte que es va intensificar durant l'últim tram del curs passat, amb una successió de jornades de vaga i mobilitzacions territorials i una vintena de vagues en tot just unes setmanes i que no va quedar tancat malgrat els acords assolits pel govern amb alguns sindicats. Les organitzacions que han impulsat aquesta aturada consideren insuficients les millores pactades i reclamen més personal, reducció de ràtios, recursos per a la inclusió educativa i millores de les condicions laborals. Per la seva banda, el president de la Generalitat, en Salvador Illa, ha demanat aquest passat dilluns, ho va fer, un equilibri entre el dret de vaga i el de l'educació, i va anunciar que el govern presentarà les pròximes setmanes un programa complet per resoldre el problema de climatització de les aules. Així mateix ha proposat també dur a terme un debat seriós sobre qüestions com l'educació inclusiva, les infraestructures, l'autoritat del docent a l'aula, l'autonomia de centre o els recursos que calen al sector educatiu. L'altre gran focus d'atenció està en les proves PISA del passat 2025, els resultats internacionals de les quals dona a conèixer aquest mateix dimarts l'Organització per a la Corporació i el Desenvolupament Econòmic, la OCDE. Encara que Catalunya no podrà disposar d'uns resultats propis vàlids i comparables per un problema en la mostra d'alumnes seleccionada. En concret, la taxa d'alumnat exclòs de la mostra catalana va assolir el 23,2%, molt per sobre del 5% establert com a referència, cosa que va provocar la pèrdua de representativitat estadística dels resultats i va portar a considerar no vàlides les dades de Catalunya per a les comparacions internacionals. El Departament d'Educació va assumir la responsabilitat per l'error i va destituir la seva secretària general, Teresa Sàmbola, a més d'obrir expedients disciplinaris a tres funcionaris.
1: RAP 107, serveis informatius.
0: Parlem de subvencions. Comencem parlant de la convocatòria que està oberta a la seu electrònica fins al pròxim 6 de novembre de subvencions a les persones emprenedores. Està adreçada a les persones de Parets que hagin iniciat una activitat empresarial o aquells emprenedors que tinguin l'empresa amb domicili fiscal al nostre municipi en el període entre l'1 de novembre del 2025 i el pròxim 31 d'octubre d'aquest 2026. L'Ajuntament vol d'aquesta manera incentivar el foment de l'autoocupació, obrint una nova convocatòria de subvencions per a les persones emprenedores. Aquestes subvencions estan

0: destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la creació de noves activitats i contribuir a incrementar l'ocupació. Així doncs, els beneficiaris poden ser tant els veïns o veïnes paratanes que hagin començat una activitat empresarial, tant a Parets com en un altre municipi, com aquells emprenedors que no siguin veïns però que el domicili fiscal de la seva empresa sigui a Parets, per potenciar alhora l'activitat econòmica del municipi. Per a poder beneficiar-se, com us hem dit, l'activitat empresarial ha d'estar iniciada entre l'1 de novembre del 2025 i el 31 d'octubre de 2026. L'import màxim subvencionable és de 1.500 euros per beneficiari o beneficiària. Les sol·licituds les podeu presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament, com a màxim el 6 de novembre d'aquest 2026. Subvencions que es concediran per estricta ordre de presentació de les sol·licituds i fins al seu esgotament. I una altra de les subvencions, que també està al període obert, aquesta convocatòria, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP. Es tracta de la quinzena convocatòria d'aquest tipus de subvencions, que es poden sol·licitar també a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins com a màxim al 6 d'octubre de 2026. Una nova convocatòria per a aquestes ajudes econòmiques dirigides tant a empresa i a comerços de Parets com del seu entorn territorial. L'objectiu és impulsar la contractació d'aquelles persones participants dels projectes de l'SLOP, del Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès. Es valoraran especialment els contractes a persones d'aquests col·lectius, majors de 45 anys i en especial els majors de 55, primeres contractacions, joves d'entre 16 i 29 anys i dones. Les subvencions també premiaran les contractacions indefinides i els contractes de jornada completa, amb un import màxim de 3.200 euros. L'Ajuntament compta amb un pressupost total de 65.000 euros per destinar a aquest tipus d'ajudes. La quantia de la subvenció en cada cas dependrà de les condicions del contracte i de la persona contractada. Els ajuts es concediran per estricta ordre de presentació de les sol·licituds i també fins al seu esgotament. Tant per aquestes subvencions, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP, com les subvencions a les persones emprenedores, per més informació us podeu adreçar directament a l'SLOP, al carrer La Volta número 2, planta primera, local 1, al telèfon 93 573 88 96 o a través de l'adreça electrònica slop@parets.cat.
1: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
0: L'Oficina de Català de Parets iniciarà en breu nous cursos de català aquest mes de setembre. Començarà els seus cursos de català per adults a finals d'aquest mes de setembre. Com dèiem, inscripcions que es podran fer uns dies abans, ja la pròxima setmana, a partir de dilluns 14 i fins al 21 de setembre, podreu fer les vostres inscripcions als diferents cursos de català que ofereix l'Oficina de Català de Parets del Vallès. Hi haurà un primer torn el 14 i 15 de setembre, que és el torn que està destinat a poder-se inscriure aquelles persones que l'últim any hagin realitzat un curs. La resta d'interessats hauran d'esperar una mica i formalitzar la seva inscripció els dies 16, 17, 18 i 21 de setembre. Recordeu que per prendre part en els cursos cal presentar un certificat oficial que acrediti el nivell de català o demanar una prova de nivell. Aquest tràmit es pot fer ja en aquests dies i pot ser presencial o en línia. Podeu trobar tota la informació per la inscripció en els cursos de català a través del web del Consorci per la Normalització Lingüística del Vallès Oriental. Concretament a casa nostra, Parets del Vallès, s'ofereixen aquests cursos. El B1, que es farà dilluns i dimecres, de 9:45 del matí a 11:45 del matí, al Casal de Canom, s'impartirà aquest curs. I el B2, que es farà dilluns i dimecres, de 4 a 6 de la tarda, i s'impartirà al Casal de Cultura de Can Butxosa. L'Oficina de Català de Parets forma part de la xarxa de centres del Consorci per a la Normalització Lingüística, repartits per Catalunya. Hi trobareu cursos de català per adults, servei d'assessorament lingüístic, plans de normalització lingüística, lingüística per a empreses, voluntariat per la llengua i també qualsevol informació que us calgui sobre la llengua catalana com equivalències de certificats de català, legislació lingüística i informació sobre recursos lingüístics, entre altres. Per a més informació sobre els cursos de català o els serveis que s'ofereixen, podeu contactar directament amb l'Oficina Català de Parets. Presencialment està situada al Centre Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 677-259-274, amb opció també de missatge per WhatsApp, o a través del correu electrònic a parets@cpnl.cat. Recordeu, l'horari d'atenció al públic és de forma presencial de dimarts a dijous, de 9 del matí a 2:15 de la tarda, i també els dilluns i divendres s'atén en el mateix horari, però telefònicament. L'Oficina de Català de Parets està, en aquest cas, disposada a donar tota la informació necessària per a aquelles persones interessades en formar part d'algun d'aquests cursos que s'ofereixen a Parets del Vallès, el B1 i el B2, i que començaran en breu a finals d'aquest mes de setembre. Les inscripcions a partir del pròxim dilluns 14 i fins al 21 de setembre, de diferents maneres. Podeu demanar tota la informació a través precisament d'aquest servei de l'Oficina Català de Parets, que està situada al Centre Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 677-259-274.
1: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
0: Parets del Vallès en recuperarà aquest pròxim Nadal 2026, a l'escenari del Teatre Can Rajoler, la representació de l'obra Els Pastorets. La iniciativa titulada Els Pastorets de Parets ha sorgit de la mà de l'Ajuntament de Parets i de la dramaturga paretana Caral Riera, que, engrescada per uns veïns del municipi, ha adaptat el text original de la versió d'en Josep Maria Folgi Torres i ha iniciat els assajos amb els actors i les actrius que sortiran a escena, tots ells i elles aficionats al teatre. L'objectiu és estrenar-la pels vols de Nadal, el dia 19 de desembre, i fer un segon passi el dia 20. Fa més de 5 anys que Parets del Vallès no acull la representació dels Pastorets, quan la companyia La Roda Produccions s'encarregava, amb la participació de l'entitat Rigalles Parets i la col·laboració activa del públic i dels socis més joves. En aquest macroprojecte participaran una cinquantena d'actrius i actors i comptarà amb entitats del nostre municipi que hi participaran. Diables, gitanes o manyacs, per exemple, com ens explicava la dramaturga paretana Caral Riera.
2: El número, el detall exacte de persones, no el sé. Si més de 50 persones, segur que hi haurà a la representació. I estem assajant ja cada dimarts. Hi ha un número d'actors, que són els personatges que tenen paper, que enraonen bastant, i llavors els més secundaris que van venint als assajos, que ja estem una mica deixant l'estructura feta. L'objectiu seria que a finals de mes de juny l'estructura de l'obra ja estigués més o menys muntada, i llavors d'octubre a novembre i fins al dia de la representació, doncs ja assajar, polir, deixar l'obra ben tancada i anar afegint setmana a setmana, doncs, les diferents entitats que participen. Per exemple, les patinadores són els àngels i entren patinant i acompanyant a Sant Miquel i a l'Arcàngel Gabriel. Els diables, pues, acompanyen a Satanàs i a Lucifer. I llavors hi ha tot un seguici de pastors i pastores de totes les edats. I les gitanes i els manyacs, doncs, en principi, apareixen en moments de l'obra de celebració, quan es casen de Sant Josep i la Verge Maria i cap al final. Sí que, bueno, és un espectacle bastant mastodòntic i esperem que surti bé.
0: Aquest 2026 marca el retorn a l'escenari del Teatre Can Rajoler, l'obra catalana per excel·lència dels Nadals, Els Pastorets. La dramaturga de Parets, Caral Riera, està al capdavant d'aquest projecte amb la novetat d'incloure la presència d'entitats paretanes en la representació. Ella ha estat l'encarregada, com dèiem, d'arranjar el text d'en Folgi i Torres, actualitzant algunes expressions i reduint la durada de l'obra, ja que en l'original sobrepassa les 3 hores. Tanmateix, el text de Riera manté les principals escenes i el vocabulari ric en expressions populars. Els assajos ja van començar fa setmanes al Casal de Canoms, tots els dimarts. Fins l'estiu s'ha estat assajant el test amb els actors i les actrius amateurs que en prendran part. A partir d'ara s'aniran incorporant als assajos les diverses entitats del municipi que s'han adherit en aquest projecte. En total sortiran a l'escenari més de 50 persones. Les entitats que hi participaran són l'Associació Fotogràfica Parets, la Colla del Vall de Gitanes Parets, l'Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, l'Agrupació Passebrista, el CAM, el Club d'Activitats de Muntanya, el Club Patí Parets, l'Escola Municipal de Música, la Colla Castellera Els Manyacs de Parets, la Colla de Gegants Bestiari i Grallers i els Diables. La presència de les entitats serà fonamental i complementarà la interpretació del test. Així doncs, com a exemples i com escoltàvem, les patinadores del Club Patí Parets representaran els àngels que acompanyen a Sant Miquel i a l'Arcàngel Gabriel, alhora que Diables Parets acompanyaran, com és lògic, en Llucifer. A més, les colles de Manyacs i del Vall de Gitanes apareixeran a escena en moments de celebració, fent de l'obra una gran festa de la cultura popular amb arrels paratanes. La versió adaptada de Caral Riera inclou també un cor musical en directe, que serà dirigit pel director de l'Escola Municipal de Música de Parets, en Jordi Azagra. L'estrena de l'obra Els Pastorets de Parets serà el dia 19 de desembre, primer passe, i l'endemà, el dia 20, serà un segon passe. La representació és bastant estesa arreu de Catalunya, dels Pastorets, i és una de les representacions teatrals més tradicionals. Una obra que explica l'experiència de dos pastors, en Lluquet i en Rovelló, que la nit del 25 de desembre reviuen el naixement de Jesús a Betlem i l'enfrontament entre els àngels i els dimonis amb humor, però també amb sorna i molta tendresa. Els primers textos on apareix aquesta història daten del segle XV i des de llavors s'han escrit infinitat de versions. Malgrat tot, la versió dels Pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús d'en Josep Maria Folch i Torres de l'any 1916 és la més coneguda i adaptada actualment. Recordem que a Parets fins l'any 2019 es feia la representació de l'obra Pastorets cap a Parets, a càrrec de la companyia Riaiera de Joves Paratans, dirigits per la Montse Miralles, actriu fundadora de la companyia Dreams Theatre. Ara aquest 2026, i molt probablement els dies 19 i 20 de desembre, com us avançàvem, i al Teatre Can Rajoler podrem veure l'obra Els Pastorets de Parets, una proposta de l'Ajuntament i de la dramaturga paratana Caral Riera, que ha adaptat aquest text d'en Folch i Torres amb el títol Els Pastorets de Parets, incloent-hi la presència d'entitats col·laboradores i més de 50 persones en escena per estrenar-lo coincidint amb les festes de Nadal de Parets del Vallès.
1: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
3: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
0: Segons ens ha fet arribar no tant de premsa el grup a l'oposició Ara Parets pel Canvi Esquerra en Republicana, l'avinguda de l'estació continuarà tallada fins a nou avís. El que havia de ser un tall de 3 mesos ja en porta 7, amb importants molèsties i perjudicis per al veïnat, els comerciants i la mobilitat de la zona. Des d'Ara Parets pel Canvi ja van demanar a l'Ajuntament que exigís a Adif solucions per a les afectacions als 6 habitatges de l'avinguda de l'estació i el trànsit en general. La resposta del govern municipal confirma que, segons la direcció d'obra, actualment no és possible obrir el pas de manera generalitzada. Només es facilitarà puntualment l'accés als habitatges i als aparcaments quan les obres i la seguretat així ho permetin. Però les afectacions van molt més enllà del tall del carrer. S'acumulen els incompliments i les actuacions pendents, espais encara inacabats, jardineres sense plantar, problemes de mobilitat a les voreres i la inexistència de la zona de carrega i descàrrega prevista per donar servei als comerços de la zona. Després de 7 mesos, Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana exigeix a Adif que compleixi els compromisos, acceleri els treballs i finalitzi correctament les actuacions previstes. I cal també estudiar compensacions pels perjudicis ocasionats al veïnat i als comerciants, tant per la impossibilitat d'utilitzar els seus aparcaments com per les afectacions a l'activitat econòmica i els serveis que no s'estan prestant correctament, com la neteja. Aquestes compensacions les ha d'assumir Adif i, si no ho fa, l'Ajuntament ha de garantir una resposta als afectats, afegeixen. 3 mesos previstos i 7 mesos de realitat, massa temps d'incompliments, molèsties i perjudicis. El veïnat i els comerciants mereixen solucions, responsabilitats i compensacions, segons detallen en aquesta nota de premsa d'Ara Parets pel Canvi i Esquerra Republicana.
3: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Parlem de l'atur a la nostra comarca, que ha registrat el major augment a l'agost des de l'any 2009. L'atur registrat al Vallès Oriental ha experimentat aquest mes passat el major increment en un mes d'agost des de l'any 2009, en plena crisi econòmica. Segons dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, la nostra comarca ha sumat 836 persones aturades més que el mes de juliol, un augment del 4,9% que eleva el nombre total de persones en situació d'atur fins a arribar a les 17.903 persones. L'increment, en aquest cas, és especialment significatiu si es compara amb els darrers anys. L'agost de 2024 l'atur va créixer al 3,5%, amb 661 persones més, i el mateix percentatge es va registrar l'agost de 2025, amb un increment de 619 persones. L'augment arriba després de 3 mesos consecutius de creixement de l'atur a la nostra comarca, tot i que l'agost és tradicionalment un mes desfavorable per a l'ocupació, tant al Vallès Oriental com al conjunt de Catalunya. Enguany el repunt ha estat especialment intens. De fet, el 4,9% d'increment intermensual gairebé duplica el registrat el mes de juliol, quan l'atur va augmentar lleugerament per sobre del 2%. Malgrat que l'increment mensual, les dades interanuals mantenen una evolució positiva. En comparació amb l'agost de 2025, actualment hi ha 303 persones aturades menys, un descens de l'1,66%. A més, el nivell d'atur continua sent històricament baix. Per trobar un agost amb menys persones aturades que enguany, cal remuntar-se fins l'any 2007, quan s'enregistraven 15.176 persones. La taxa d'atur registrada provisionalment a la comarca, hem de dir que se situa ara en el 7,83%. Normalment, al mes d'agost ja es produeix un increment de l'atur a causa de la finalització dels contractes temporals. Aquest factor, però, enguany s'hi afegeix l'impacte del procés de regularització administrativa de persones migrades. Una vegada regularitzades, aquestes persones poden incorporar-se al mercat laboral, fet que comporta un augment de la població activa. Respecte al mes anterior, l'atur augmenta a tots els municipis de la comarca, amb l'excepció de Campins, on es manté. En termes absoluts, els increments més significatius es registren a Mollet del Vallès, amb 148 persones més, i a Granollers, amb un augment de 106 persones. En comparació amb l'agost del 2025, l'atur disminueix en 18 municipis. Es manté estable a Santa Maria de Palautordera i augmenta en 19, mentre els descensos més destacats que hi ha de persones aturades ha estat al nostre municipi, precisament a Parets del Vallès, amb 82 persones menys en situació d'atur. I també en l'àmbit comarcal parlem de successos. Han desarticulat una organització dedicada a l'explotació sexual de dones amb prostíbuls de Granollers. S'han alliberat 2 dones i hi ha 14 detinguts, 5 dels quals a Granollers i 1 a La Roca. La policia estatal va desarticular una organització criminal ara fa uns dies assentada principalment a Granollers, a la nostra comarca, dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. L'organització estava integrada principalment per persones d'origen dominicà, colombià i espanyol, i gestionava diversos pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i a Barcelona. En total s'han detingut a 14 persones, de les quals una es troba en presó provisional. S'han alliberat 2 dones explotades i s'han identificat 17 potencials víctimes. Els integrants de l'entramat s'aprofitaven de la situació de necessitat econòmica i vulnerabilitat de les dones per aconseguir que acceptessin exercir la prostitució. En alguns casos, les captaven als seus països d'origen mitjançant falses ofertes de feina en el sector de l'hostaleria i gestionaven el necessari per al seu trasllat fins a Espanya. L'organització també captava dones que es trobaven a Espanya oferint-les una plaça en el local de cites o als pisos de prostitució que controlaven. Quan les dones arribaven al lloc on anaven a ser explotades, els comunicaven la verdadera activitat que havien de fer i els imposaven un deute relacionat amb les despeses derivades del seu trasllat que aquest s'havia produït. Les dones eren obligades a exercir la prostitució sota unes condicions abusives i sotmeses a un control permanent per part dels integrants de l'organització. Els pisos de prostitució havien d'estar disponibles les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana, mentre que el local havien de ser-hi entre les 5 de la tarda i les 4 de la matinada. La majoria de les dones havien de repartir els beneficis obtinguts al 50% i, a més, pagar 250 euros setmanals en concepte de lloguer de l'habitació. A més, quan abandonaven els pisos, havien de fer-ho acompanyades per alguns dels integrants d'aquesta organització. En alguns casos, se'ls retirava el passaport amb diferents pretextos. A banda d'aquesta activitat, l'organització feia servir el local i els pisos com a punts de venda i de distribució de substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil subjectes a prescripció mèdica. Durant l'explotació, algunes víctimes eren obligades a consumir cocaïna o tussi amb els clients quan aquests així ho sol·licitaven. Segons la investigació, aquesta pràctica permetia mantenir-les actives durant més temps i augmentar els beneficis obtinguts per l'organització. Els integrants de l'entramat també oferien als clients medicaments contra la disfunció erèctil amb l'objectiu d'obtenir beneficis econòmics més elevats. Després de diversos mesos d'investigació, els agents van aconseguir identificar els integrants de l'organització, determinar les seves funcions i localitzar 4 pisos de prostitució i un local de cites gestionats per aquest entramat. L'explotació de l'operació va culminar amb 11 registres a Granollers, Santa Maria de Palautordera i a Barcelona. Durant les actuacions es van intervenir prop de 97.000 euros en efectiu, aproximadament 120 grams de cocaïna, 9 de tussi i 173 blisters de medicaments per a la disfunció erèctil. També van ser intervinguts 4 vehicles, una motocicleta de 650 centímetres cúbics, diversos terminals telefònics, documentació relacionada amb la investigació i 38 cartutxos del calibre 9 mil·límetres. Com a resultat dels registres es van detenir a 13 persones i posteriorment es van ser localitzats i detinguts també una persona a Les Palmes, una altra dels investigats, que es trobava fugit des de la fase operativa i que en aquell moment regentava un dels pisos de prostitució. Les detencions es van produir a Granollers, en concret 5, a Barcelona 4, a la Roca del Vallès 3, a Madrid 1 i a Les Palmes de Gran Canària també una persona detinguda.
4: El temps a RAC 107 FM.
5: Hola, què tal? Ja tenim aquí el canvi de temps que ens afectarà a les properes hores al conjunt de Catalunya. Però abans, aquest dimarts estarà d'estabilitat encara, amb un matí de moltes més estones de sol i unes temperatures que, a diferència d'ahir dilluns, no voldran variar gaire encara aquí al poble. De fet, ahir vam assolir uns 35 graus de màxima. Va fer calor a les hores centrals del dia i aquesta mínima de la passada matinada ha estat per sota dels 20 graus. Hem fet 19,9. Tècnicament són 20 graus, però sí que no ha estat una nit tropical com ja feia moltes i moltes nits que deixàvem enrere. Amb una tarda de dimarts que a poc la nuvolositat anirà guanyant terreny aquí al poble i les primeres precipitacions s'ubicaran al Pirineu i Prepirineu més central. Serà a partir de la matinada que començarem a tenir més números per rebre els primers ruixats. Uns ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran espetegar amb molta intensitat. Hi ha molta energia acumulada i tots aquests ruixats que puguin descarregar ho puguin fer amb molta intensitat. Serà demà dimecres, sense cap mena de dubte, on el canvi de temps el notarem molt més. Haurem d'estar també pendents a primeres hores del matí, sobretot a les primeres hores d'entrada a les escoles, també a les feines, perquè serà una de les hores més complicades. tindrem ruixats que ens afectaran directament aquí a Parets del Vallès, i és que el gruix de les precipitacions afectarà sobretot a les comarques de Girona, les de Barcelona i també les del nord de Tarragona. I repetim, demà poden haver-hi fenòmens severs, és a dir, esclafits, tempestes que puguin descarregar amb molta intensitat i aniran acompanyades de calamarsa o pedra. Les precipitacions ens acompanyaran al llarg del matí i, depèn del model, els ruixats sembla que tendirien a marxar ja cap al migdia i primeres hores de la tarda. Altres models, inclús, ens indiquen que a la tarda encara tindríem la possibilitat de tenir precipitacions. Unes precipitacions que ens podrien deixar aquí al poble al voltant dels 40-50, puntualment 60 litres per metre quadrat, i és que a la zona dels dos Vallesos sembla que tindrem més números per rebre més precipitacions. I caiguda literal de les temperatures, si és que avui fem uns 34-35 graus de màxima, demà amb prou feines arribarem als 25-26, com a molt 27 graus, per tant, caiguda d'uns 10 graus de les temperatures. Demà, ambient de ple tardor. I a partir de dijous, al matí, encara tindrem restes de nuvolositat, i a partir de la tarda, moltes més estones de sol, amb unes temperatures que es mantindran molt semblants. Aquestes, a partir ja de la segona part de la setmana, poc a poc s'aniran recuperant, amb un ambient que serà molt més assolellat, molt més tranquil. Per tant, molta precaució a les properes hores, sobretot de cara a aquesta propera matinada i demà primeres hores del matí, on tindrem precipitacions que, repetim, podran descarregar amb molta, molta intensitat. Ho anirem seguint aquí a RAP107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
4: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM. Notícies.
0: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens parla de 700 anys de coneixement. Parlem de la història de les universitats catalanes. Sabíeu que van néixer a Lleida? Parlar de les universitats catalanes és parlar de molts segles d'història, coneixement i transformacions, des dels primers estudis generals a l'edat mitjana fins a les universitats més modernes i tecnològiques d'avui dia. Catalunya ha tingut una tradició universitària marcada per moments d'esplendor, però també per guerres, prohibicions i períodes de recuperació. Les universitats a Catalunya tenen una trajectòria de més de 7 segles, marcada pel prestigi acadèmic, la lluita política i la capacitat de reinventar-se. D'una banda, la història de l'educació superior a Catalunya va començar oficialment l'any 1300, quan el rei Jaume II, el Just, va fundar l'Estudi General de Lleida, mitjançant una butlla papal de Bonifaci VIII. En primer lloc, aquesta institució va esdevenir el centre acadèmic de referència de la Corona d'Aragó durant segles, especialitzat en dret, en medicina i en filosofia. Posteriorment, al llarg dels segles XV i XVI, van sorgir altres centres d'estudis superiors a la resta del territori, com la Universitat de Girona l'any 1446 i l'Estudi General de Barcelona l'any 1502, la qual cosa va consolidar una xarxa d'ensenyament humanista i científic per tot el país. Tanmateix, la situació va canviar radicalment després de la Guerra de Successió, a conseqüència dels decrets de Nova Planta l'any 1717. El rei Felip V va ordenar l'abolició de totes les universitats catalanes tradicionals com a mesura de repressió i de control polític. En conseqüència, es va crear la Universitat de Cervera, unificant tot l'ensenyament superior en un sol centre, allunyat de Barcelona. Malgrat el context de repressió, Cervera va ser un focus intel·lectual rellevant durant el segle XVIII, on van estudiar figures clau de la Il·lustració i la Renaixença catalana. El seu edifici monumental i d'estil barroc encara avui es recorda. Durant el segle XVIII, els ensenyaments tècnics, nàutica, taquigrafia, dibuix i belles arts, idiomes, química, botànica i agricultura, mecànica, física o economia, per exemple, estaven en mans de la Junta de Comerç de Catalunya, creada el 1758 per la burgesia comercial i industrial catalana per a la promoció de l'activitat econòmica, fins que l'any 1851 es va crear l'Escola Industrial de Barcelona. Més endavant, cap a l'any 1837, es va autoritzar el retorn de la universitat a la capital catalana, amb el restabliment de la Universitat de Barcelona, la coneguda UB, durant la segona meitat del segle XIX, que es va construir el majestuós edifici històric de la Gran Via, dissenyat per Elies Rogent, que es va convertir en el cor acadèmic del país. A més, durant la Segona República, entre el 1931 i el 1933, Les universitats van gaudir d'un breu període d'autonomia i modernització pedagògica. Això no obstant, la dictadura franquista va tornar a imposar una dura censura i un control ideològic sobre les aules, convertint el col·lectiu universitari en un dels principals nuclis de la resistència antifranquista. Finalment, amb l'arribada de la democràcia i el restabliment de la Generalitat de Catalunya, el sistema universitari es va descentralitzar i expandir ràpidament. Actualment, el sistema universitari de Catalunya està integrat per 12 universitats, 7 d'elles públiques: la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona i la Universitat Rovira i Virgili. 4 d'elles privades: la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliva Seu. I una a distància, com és la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. La xarxa d'universitats catalanes destaca internacionalment per la seva excel·lència en recerca, la innovació tecnològica i la docència en llengua catalana, mantenint viu l'esperit d'aquell primer estudi general de fa més de 700 anys. Així és, 700 anys de coneixement, la història de les universitats catalanes que van néixer, com dèiem, a Lleida.
4: Cada dia, a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
0: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimarts 8 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
4: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107, els esports.
1: El sènior A masculí del futbol sala Parets començarà la competició a principis de, concretament, el mes d'octubre, concretament el 4 d'octubre, contra un Montornès futbol sala, l'equip que entrena Jesús Vázquez. Jugaran a casa a partir de les 12 del migdia. Un futbol sala Parets que tindrà com a rivals el Sant Julià Ramis, el Blanesport, el Montcada, l'Escola Pia Sabadell B, l'Esport Sala Santa Perpètua, el Cerdanyola, el Cardedeu, el Malgrat, el Ciutat de Mataró, també el Pineda, el Castellterçol i la Raona. Seran els rivals, com dèiem, d'aquest any del futbol sala Parets, que començarà competint a casa i ho farà contra el Montornès. I l'equip de José Mármol, el sènior A femení del futbol sala Parets, començarà la competició també a principis d'octubre, el 3 d'octubre, a la pista de l'Olímpic Floresta. Serà les primeres rivals d'aquest sènior A femení del futbol sala Parets, que tindrà com a rivals aquesta temporada 2026-2027 l'Inco Esportiu Rubí, l'Àtico, el Blanesport o Vilamajor, el Concòrdia Sant Andreu, el Futbol Sala Sabadell, el Futsal Masnou, l'Arenys de Munt, el Futsal Rosario Central, el Riudellots, el Girona i el conjunt del Cardedeu. Recordeu, principis d'octubre comença la competició pel sènior femení del Futbol Sala Parets.
0: Notícies.

lifts up the waves.

0: RAC 107. Notícies.
1: Aquest passat diumenge, 6 de setembre, l'Associació Colla del Vall de Gitanes de Parets va organitzar les 54enes Jornades Internacionals Folclòriques, la GIF, de l'Associació per a la Difusió del Folclore, Adifolc, a la plaça de la Vila. Va ser la cita al matí de diumenge. La colla internacional convidada va ser l'Agrupación Folclórica Encantos de Mi Panamá, una entitat que va néixer el 2016 amb l'objectiu de promoure la cultura panamenya a través de la seva música i la seva dansa folklòrica. L'Agrupació Folklòrica Encantos de Mi Panamá, procedent de La Chorrera, Panamá Oest, és una formació que treballa per preservar, per difondre el patrimoni cultural de panameny a través de la seva música i la seva dansa, i que ha portat el seu folklore a molts festivals d'arreu d'Europa, Àsia i Amèrica. Cúmbies tradicionals van poder veure, tamboritos, el punto i altres danses populars que van formar part d'aquest espectacle que a Parets es va gaudir aquest passat diumenge a la plaça de la Vila, ple de ritme, de color, de música i un vestuari increïble tradicional que ens va permetre descobrir una miqueta més la riquesa cultural d'aquest país, Panamà. A l'acte va ser present l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i ell ens parlava d'activitat consolidada a Parets del Vallès, aquest intercanvi de cultura popular amb Adifolc.
2: Aquesta jornada que s'ha consolidat, que portem uns quants anys ja realitzant aquí, activitat que nosaltres vam creure cultural, sobretot, que vam creure que és molt important que s'arrelés també aquí al nostre municipi, perquè és un intercanvi de cultures populars. I això fa també que vegin la cultura popular nostra, la que estem mantenint, no només de Parets, sinó a Parets i d'arrel de Catalunya, i a vegades, com que és cada any, amb un grup d'un país de fora d'Espanya. I, per tant, enguany venen de Panamà, l'enriquidor és aquest intercanvi de la cultura popular i aquestes tradicions. Poder-les mantenir, perquè això no es pot escriure, això s'ha de... o es fan fets com ara, o transmetent de paraula en paraula, i, per tant, estem encantats de que aquest any, novament, puguem celebrar aquesta edició.
1: El regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, també hi era present en aquesta jornada de folclore, jornada internacional folclòrica de l'Associació per la Difusió del Folclore, Adifolc, i es mostrarà content d'aquesta activitat cultural a Parets, que dona el tret de sortida precisament a les activitats culturals del nostre poble.
3: I fa només uns dies donaven el tret de sortida, doncs, al curs educatiu, no?, a nivell d'activitats aquí de l'Ajuntament. Doncs avui, de la mà, com sempre, de Gitanes, donem inici, doncs, al curs, podem dir, en certa manera, cultural, no?, al nostre poble. És una tradició ja consolidada, doncs, aquest acte que fem sempre al voltant de la Diada Nacional de Catalunya, i enguany, doncs, amb un grup de Panamà, moltíssimes ganes, doncs, de gaudir d'aquesta tradició, d'aquest folklore, i sobretot, doncs, de fer-ho aquí a la plaça de la Vila, donant-li la importància, doncs, que té, doncs, aquesta iniciativa que, de la mà de Difolc, també a banda de Gitanes, doncs, ja s'ha consolidat al nostre poble.
1: A la matina, la colla del Vall de Gitanes de Parets també va sortir a plaça per ballar i acompanyar els convidats en aquesta trobada de folklore i de tradicions. Això és el que ens explicava la presidenta de la colla del Vall de Gitanes de Parets, la Margarita Planes, abans de començar l'acte a la plaça de la Vila.
4: Un any més som aquí esperant un grup internacional que ens ha proporcionat Adifolc, que en aquest any és un grup de Panamà, agrupació folklòrica Encantos de Mi Panamá. Pinta de fàbula, amb un vestuari i una música i una marxa que porten al cos, porten la música, porten el ritme, ho porten a dintre, quina enveja!
1: També vam poder parlar amb el director general del grup convidat a Parets, Encantos de Mi Panamá, Dimas Franco. Ell ens va explicar els diferents balls que van mostrar a casa nostra.
5: Me parece un intercambio cultural. Nos ha gustado mucho la ciudad, el trato de las personas, y esperando que nos les guste nuestra presentación el día de hoy. Nuestro grupo había estado en España, pero primera vez en Cataluña. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por diferentes regiones de nuestro país, desde la parte afro hasta la parte santeña.
1: Les jornades internacionals folklòriques Adifolk d'aquest passat diumenge, 6 de setembre, és un acte inclòs a l'agenda de Parets del Vallès per celebrar la Diada de Catalunya el pròxim 11 de setembre, en la que no faltarà la tradicional ofrena floral, sardanes, una ponència i aquestes jornades internacionals que hem tingut aquest cap de setmana. Els actes de la Diada de l'11 de setembre tindran lloc a partir de les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans, amb l'ofrena floral de l'Ajuntament de Parets i de les diferents associacions locals davant del monument a l'11 de setembre. Després de l'ofrena tindrà lloc la ballada de sardanes a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la col·laboració de l'Associació Sardanistes Paretans. L'acte finalitzarà amb la interpretació del cant dels segadors cap a 11:45 del migdia. Enguany, a més, la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya incorpora una nova activitat. Es tracta de la ponència espectacular titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, que anirà a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i el presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele reflexionarà amb humor i amb ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. L'acte tindrà lloc aquest dijous 10 de setembre a partir de les 20 hores, les 8 de la tarda, al Teatre Can Rajoler. El preu de l'entrada en general és de 12 euros, 10 euros preu especial i 9 per al carnet jove de Parets. Les entrades es poden adquirir a través del web espectacles.parets.cat a partir d'aquest mateix dimarts, 8 de setembre. Serà un espectacle gratuït per a les persones que tinguin el carnet Amic dels Teatres de Parets.
0: RAC 107, notícies.

0: RAC 107, notícies.
1: Aquest passat diumenge, 6 de setembre, l'Associació Colla del Vall de Gitanes de Parets va organitzar les 54enes Jornades Internacionals Folclòriques, la GIF, de l'Associació per a la Difusió del Folclore, Adifolk, a la plaça de la Vila. Va ser la cita al matí de diumenge. La colla internacional convidada va ser l'Agrupació Folclòrica Encantos de Mi Panamá, una entitat que va néixer el 2016 amb l'objectiu de promoure la cultura panamenya a través de la seva música i la seva dansa folclòrica. L'agrupació folclòrica Encantos de Mi Panamá, procedent de La Chorrera, Panamá Oest, és una formació que treballa per preservar, per difondre el patrimoni cultural de panameny a través de la seva música i la seva dansa, i que ha portat el seu folclore a molts festivals d'arreu d'Europa, Àsia i Amèrica. Cúmbies tradicionals van poder veure, tamboritos, el punto i altres danses populars que van formar part d'aquest espectacle que a Parets es va gaudir aquest passat diumenge a la plaça de la Vila, ple de ritme, de color, de música i un vestuari increïble tradicional que ens va permetre descobrir una miqueta més la riquesa cultural d'aquest país, Panamà. A l'acte va ser present l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i ell ens parlava d'activitat consolidada a Parets del Vallès, aquest intercanvi de cultura popular amb Adifolk.
2: Aquesta jornada que s'ha consolidat, que portem uns quants anys ja realitzant aquí, activitat que nosaltres vam creure cultural, sobretot, que vam creure que és molt important que s'arrelés també aquí al nostre municipi, perquè és un intercanvi de cultures populars. I això fa també que vegin la cultura popular nostra, la que estem mantenint, no només de Parets, sinó a Parets i d'arrel de Catalunya, i a vegades, com que és cada any, amb un grup d'un país de fora d'Espanya. I, per tant, enguany venen de Panamà, l'enriquidor és aquest intercanvi de la cultura popular i aquestes tradicions. Poder-les mantenir, perquè això no es pot escriure, això s'ha de... o es fan fets com ara, o transmetent de paraula en paraula, i, per tant, estem encantats de que aquest any, novament, puguem celebrar aquesta edició.
1: El regidor de Cultura a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, també hi era present en aquesta jornada de folclore, jornada internacional folclòrica de l'Associació per la Difusió del Folclore Adifolk, i es mostrarà content d'aquesta activitat cultural a Parets, que dona el tret de sortida precisament a les activitats culturals del nostre poble.
3: I fa només uns dies donaven el tret de sortida, doncs, al curs educatiu, no?, a nivell d'activitats aquí de l'Ajuntament. Doncs avui, de la mà, com sempre, de Gitanes, donem inici, doncs, al curs, podem dir, en certa manera, cultural, no?, al nostre poble. És una tradició ja consolidada, doncs, aquest acte que fem sempre al voltant de la Diada Nacional de Catalunya, i enguany, doncs, amb un grup de Panamà, moltíssimes ganes, doncs, de gaudir d'aquesta tradició, d'aquest folklore, i sobretot, doncs, de fer-ho aquí a la plaça de la Vila, donant-li la importància, doncs, que té, doncs, aquesta iniciativa que, de la mà de Adifolk, també a banda de Gitanes, doncs, ja s'ha consolidat al nostre poble.
1: A la matina, la colla del Vall de Gitanes de Parets també va sortir a plaça per ballar i acompanyar els convidats en aquesta trobada de folklore i de tradicions. Això és el que ens explicava la presidenta de la colla del Vall de Gitanes de Parets, la Margarita Planes, abans de començar l'acte a la plaça de la Vila.
4: Un any més som aquí esperant un grup internacional que ens ha proporcionat Adifolk, que en aquest any és un grup de Panamà, agrupació folklòrica Encantos de Panamà. Pinta de fàbula, amb un vestuari i una música i una marxa que porten al cos, porten la música, porten el ritme, ho porten a dintre, quina enveja!
1: També vam poder parlar amb el director general del grup convidat a Parets, Encantos de Mi Panamá, Dimas Franco. Ell ens va explicar els diferents balls que van mostrar a casa nostra.
5: Me parece un intercambio cultural. Nos ha gustado mucho la ciudad, el trato de las personas, y esperando que nos les guste nuestra presentación el día de hoy. Nuestro grupo había estado en España, pero primera vez en Cataluña. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por diferentes regiones de nuestro país, desde la parte afro hasta la parte santeña.
1: les jornades internacionals folklòriques Adifolk d'aquest passat diumenge, 6 de setembre. És un acte inclòs a l'agenda de Parets del Vallès per celebrar la Diada de Catalunya el pròxim 11 de setembre, en la que no faltarà la tradicional ofrena floral, sardanes, una ponència i aquestes jornades internacionals que hem tingut aquest cap de setmana. Els actes de la Diada de l'11 de setembre tindran lloc a partir de les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans, amb l'ofrena floral de l'Ajuntament de Parets i de les diferents associacions locals, davant del monument a l'11 de setembre. Després de l'ofrena tindrà lloc la ballada de sardanes a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell, amb la col·laboració de l'Associació Sardanistes Paretans. L'acte finalitzarà amb la interpretació del cant dels segadors cap a 11:45 del migdia. Enguany, a més, la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya incorpora una nova activitat. Es tracta de la ponència espectacle titulada Per què Catalunya no és una potència mundial, que anirà a càrrec del periodista, historiador i humorista Antoni Soler. A mig camí entre el monòleg i la conferència, el creador i el presentador de programes de televisió com Polònia o Malalts de Tele reflexionarà amb humor i amb ironia sobre els errors, les febleses i els episodis de mala sort que han marcat la història de Catalunya. L'acte tindrà lloc aquest dijous 10 de setembre a partir de les 20 hores, les 8 de la tarda, al Teatre Can Rajoler. El preu de l'entrada en general és de 12 euros, 10 euros preu especial i 9 per al carnet jove de Parets. Les entrades es poden adquirir a través del web espectacles.parets.cat a partir d'aquest mateix dimarts, 8 de setembre. Serà un espectacle gratuït per a les persones que tinguin el carnet Amic dels Teatres de Parets.
0: RAC 107, notícies.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest any dimarts, aquest 8 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui ens farem ressò de l'inici de curs aquest dimarts 8 de setembre, que ha començat també a Parets del Vallès, on més de 3.000 alumnes del nostre municipi s'han incorporat a les diferents aules dels centres educatius pel que fa a algunes de les etapes en l'àmbit de l'educació, des d'educació infantil, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres. Tot seguit i en format de titulars, us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També en l'àmbit educatiu parlarem de la vaga. Ha començat el curs escolar i amb aquest inici també ha coincidit amb la vaga de docents, que han portat algun altre problema també en l'àmbit de la circulació. Catalunya ha iniciat el curs amb una vaga i també amb el fiasco en les proves PISA com a taló de fons d'aquest nou curs escolar. Parlarem de l'Oficina de Català de Parets, que inicia en breu nous cursos de català aquest mes de setembre, cursos que començaran a finals d'aquest mes. I parlarem de l'obra Els Pastorets, que podrem veure a les festes de Nadal, per, en aquest cas, aquest 2026, en recordant doncs, que anirà a càrrec de la dramaturga paretana Caral Riera, que ha recuperat aquesta obra que feia alguns anys que no es representava a casa nostra. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà de 700 anys de coneixement. Parlarem de la història de les universitats catalanes. Sabíeu que van néixer a Lleida? Serà el nostre apunt, la nostra curiositat a la part final del nostre informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquest dimarts, en 8 de setembre, han començat a Parets del Vallès més de 3.000 alumnes. Les aules dels centres educatius de casa nostra es tornen a omplir amb els alumnes aquest dimarts d'educació infantil, és a dir, l'etapa de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà i superior. Malgrat tot, el sindicat majoritari entre el professorat, la USTEC, ha convocat també aquesta jornada de vaga per aquest mateix dia, fet que ha afectat el retorn a les aules. La pròxima setmana, el dilluns dia 14 de setembre, serà el torn dels més menuts que tornaran a les seves escoles bressol del nostre municipi. També l'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults aniran iniciant el seu curs durant aquest mes de setembre. Per altra banda, els estudis musicals es posen en marxa el dilluns 14 de setembre i l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir del dilluns dia 21 d'aquest mes de setembre. Comença un nou curs amb una agenda convulsa per les jornades de vaga dels docents, on reclamen millores laborals i més recursos per a un sistema educatiu que pateix moltes mancances. També sobrevola l'amenaça de no fer més colònies ni excursions, una mesura de pressió que també preocupa a les famílies. En aquesta tornada a l'escola, els alumnes catalans es troben tot un seguit de novetats sorgides dels acords entre el govern i els sindicats de mestres. En primer lloc, s'han augmentat les anomenades aules d'acollida, que donen suport educatiu de manera intensiva als alumnes nouvinguts, que en moltes ocasions no entenen la nostra llengua i requereixen aquest esforç de reforç específic. Enguany seran un total de 2.141, unes 500 més que l'any passat, amb un topall de 18 alumnes per docent. En aquest curs també hi haurà uns 1.103 docents més, uns 85.000 en total. A banda dels 531 dotacions de personal d'atenció educativa, l'espai per atendre a la diversitat. Pel que fa al nostre municipi, es reconeix la legitimitat tant de les reivindicacions laborals, les competències directes en matèria de personal i de currículum depenen de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Parets, que tindrà, com sempre, ha tingut un paper mediador entre els centres educatius i les famílies. Respecte al replantejament de les diferents línies en l'etapa I3, la més afectada per la baixa natalitat, recordem que a Parets del Vallès, pel curs anterior 2025-2026, es va reobrir un grup d'I3 a l'Escola Municipal Pau Vila. Aquest grup és el que ara, aquest nou curs que avui comença, 2026-2027, es torna a tancar perquè les dades del cens així ho avalen. Aquest tancament de línia no afecta cap alumne, ja que amb les 6 aules disponibles a Parets es pot donar cobertura a tota la demanda prevista en aquesta etapa educativa. En cada centre educatiu s'ofereix un grup d'I3. És una decisió presa conjuntament entre les dues administracions, Generalitat i Ajuntament, i amb el suport de la comunitat educativa en el si de la Comissió de Participació en el Programa de l'Oferta Educativa. I seguim parlant d'educació. Recordem que un grup de docents s'ha tallat a primera hora d'aquest dimarts, la AP7, a l'alçada de Granollers, amb motiu de la vaga educativa convocada pel primer dia de curs. El tall s'ha fet pels vols de les 8 del matí i ha afectat la circulació en sentit Tarragona, amb aturades des de Cardedeu. El tall s'ha afegit a les complicacions de trànsit que aquest matí de dimarts ha coincidit amb la vaga convocada pel sindicat Sustec, intersindical, CGT i la COS. El primer tall s'ha produït cap a les 7 hores 25 minuts del matí a la ronda litoral, quan una vuitantena de persones han tallat a l'altura de la sortida 22 en els dos sentits de la marxa la circulació. Uns 10 minuts més tard, un centenar de persones també han tallat la ronda de dalt a Santa Coloma de Gramenet, primer en sentit Barcelona i poc després en els dos sentits. Pocs minuts abans de les 8, unes 150 persones també han tallat la C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona i també han tallat la Gran Via a Can Balló. Els docents en vaga han tallat aquest matí a l'AP7 també a l'alçada de Granollers, com deia. I és que Catalunya inicia el curs escolar amb una vaga i amb el fiasco en les proves PISA com a taló de fons. Aquest nou curs arrenca a Catalunya marcat per la vaga de docents i per la crisi derivada del fiasco en les proves PISA. Dos fronts oberts que evidencien la tensió amb què el sistema educatiu català afronta el nou any acadèmic després d'un final de curs esquitxat de mobilitzacions. El govern afronta l'inici de curs amb un reforç de la plantilla, com dèiem, de 1.830 noves dotacions, entre elles 1.103 docents i un increment de 500 noves aules d'acollida per a l'alumnat nouvingut, que requereix un reforç educatiu que eleven a 2.141 a la xifra total. Però el primer dia de classe coincideix amb una nova vaga que ha estat convocada pels sindicats Sustec, la CGT, intersindical, la CNT i COS, en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya i que reclama al govern reobrir la negociació sobre les condicions laborals del professorat i els problemes estructurals de l'educació pública. La protesta ha donat continuïtat a un conflicte que es va intensificar durant l'últim tram del curs passat, amb una successió de jornades de vaga i mobilitzacions territorials i una vintena de vagues en tot just unes setmanes i que no va quedar tancat malgrat els acords assolits pel govern amb alguns sindicats. Les organitzacions que han impulsat aquesta aturada consideren insuficients les millores pactades i reclamen més personal, reducció de ràtios, recursos per a la inclusió educativa i millores de les condicions laborals. Per la seva banda, el president de la Generalitat, en Salvador Illa, ha demanat aquest passat dilluns, ho va fer, un equilibri entre el dret de vaga i el de l'educació, i va anunciar que el govern presentarà les pròximes setmanes un programa complet per resoldre el problema de climatització de les aules. Així mateix ha proposat també dur a terme un debat seriós sobre qüestions com l'educació inclusiva, les infraestructures, l'autoritat del docent a l'aula, l'autonomia de centre o els recursos que calen al sector educatiu. L'altre gran focus d'atenció està en les proves PISA del passat 2025, els resultats internacionals de les quals dona a conèixer aquest mateix dimarts l'Organització per a la Corporació i el Desenvolupament Econòmic, la OCDE. Encara que Catalunya no podrà disposar d'uns resultats propis vàlids i comparables per un problema en la mostra d'alumnes seleccionada. En concret, la taxa d'alumnat exclòs de la mostra catalana va assolir el 23,2%, molt per sobre del 5% establert com a referència, cosa que va provocar la pèrdua de representativitat estadística dels resultats i va portar a considerar no vàlides les dades de Catalunya per a les comparacions internacionals. El Departament d'Educació va assumir la responsabilitat per l'error i va destituir la seva secretària general, Teresa Sàmbola, a més d'obrir expedients disciplinaris a tres funcionaris.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Parlem de subvencions. Comencem parlant de la convocatòria que està oberta a la seu electrònica fins al pròxim 6 de novembre de subvencions a les persones emprenedores. Està adreçada a les persones de Parets que hagin iniciat una activitat empresarial o a aquells emprenedors que tinguin l'empresa amb domicili fiscal al nostre municipi en el període entre l'1 de novembre del 2025 i el pròxim 31 d'octubre d'aquest 2026. L'Ajuntament vol d'aquesta manera incentivar el foment de l'autoocupació, obrint una nova convocatòria de subvencions per a les persones emprenedores. Aquestes subvencions estan destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la creació de noves activitats i contribuir a incrementar l'ocupació. Així doncs, els beneficiaris poden ser tant els veïns o veïnes paretanes que hagin començat una activitat empresarial, tant a Parets com en un altre municipi, com aquells emprenedors que no siguin veïns però que el domicili fiscal de la seva empresa sigui a Parets, per potenciar alhora l'activitat econòmica del municipi. Per a poder beneficiar-se, com us hem dit, l'activitat empresarial ha d'estar iniciada entre l'1 de novembre del 2025 i el 31 d'octubre de 2026. L'import màxim subvencionable és de 1.500 euros per beneficiari o beneficiària. Les sol·licituds les podeu presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament, com a màxim el 6 de novembre d'aquest 2026. Subvencions que es concediran per estricte ordre de presentació de les sol·licituds i fins al seu esgotament. I una altra de les subvencions que també està al període obert, aquesta convocatòria, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP. Es tracta de la quinzena convocatòria d'aquest tipus de subvencions que es poden sol·licitar també a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins com a màxim el 6 d'octubre de 2026. Una nova convocatòria per a aquestes ajudes econòmiques dirigides tant a empreses i a comerços de Parets com del seu entorn territorial. L'objectiu és impulsar la contractació d'aquelles persones participants dels projectes de l'SLOP, del Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès. Es valoraran especialment els contractes a persones d'aquests col·lectius, majors de 45 anys i en especial els majors de 55, primeres contractacions, joves d'entre 16 i 29 anys i dones. Les subvencions també premiaran les contractacions indefinides i els contractes de jornada completa, amb un import màxim de 3.200 euros. L'Ajuntament compta amb un pressupost total de 65.000 euros per destinar aquest tipus d'ajudes. La quantia de la subvenció en cada cas dependrà de les condicions del contracte i de la persona contractada. Els ajuts es concediran per estricte ordre de presentació de les sol·licituds i també fins al seu esgotament. Tant per aquestes subvencions, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP, com les subvencions a les persones emprenedores, per més informació us podeu adreçar directament a l'SLOP, al carrer La Volta número 2, planta primera, local 1, al telèfon 93 573 88 96 o a través de l'adreça electrònica slop@parets.cat.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: L'Oficina de Català de Parets iniciarà en breu nous cursos de català aquest mes de setembre. Començarà els seus cursos de català per adults a finals d'aquest mes de setembre, com dèiem, inscripcions que es podran fer uns dies abans, ja la pròxima setmana, a partir de dilluns 14 i fins al 21 de setembre, podreu fer les vostres inscripcions als diferents cursos de català que ofereix l'Oficina de Català de Parets del Vallès. Hi haurà un primer torn el 14 i 15 de setembre, que és el torn que està destinat a poder-se inscriure aquelles persones que l'últim any hagin realitzat un curs. La resta d'interessats hauran d'esperar una mica i formalitzar la seva inscripció els dies 16, 17, 18 i 21 de setembre. Recordeu que per prendre part en els cursos cal presentar un certificat oficial que acrediti el nivell de català o demanar una prova de nivell. Aquest tràmit es pot fer ja en aquests dies i pot ser presencial o en línia. Podeu trobar tota la informació per la inscripció en els cursos de català a través del web del Consorci per la Normalització Lingüística del Vallès Oriental. Concretament a casa nostra, a Parets del Vallès, s'ofereixen aquests cursos. El B1, que es farà dilluns i dimecres, de 9:45 del matí a 11:45 del matí, al Casal de Canom, s'impartirà aquest curs. I el B2, que es farà dilluns i dimecres, de 4 a 6 de la tarda, i s'impartirà al Casal de Cultura de Can Butxosa. L'Oficina de Català de Parets forma part de la xarxa de centres del Consorci per a la Normalització Lingüística, repartits per Catalunya. Hi trobareu cursos de català per adults, servei d'assessorament lingüístic, plans de normalització lingüística per a empreses, voluntariat per la llengua i també qualsevol informació que us calgui sobre la llengua catalana, com equivalències de certificats de català, legislació lingüística i informació sobre recursos lingüístics, entre altres. Per a més informació sobre els cursos de català o els serveis que s'ofereixen, podeu contactar directament amb l'Oficina de Català de Parets. Presencialment està situada al Centre Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 677-259-274, amb opció també de missatge per WhatsApp, o a través del correu electrònic a parets@cpnl.cat. Recordeu, l'horari d'atenció al públic és de forma presencial de dimarts a dijous, de 9 del matí a 2:45 de la tarda, i també els dilluns i divendres s'atén en el mateix horari, però telefònicament. L'Oficina de Català de Parets està, en aquest cas, disposada a donar tota la informació necessària per a aquelles persones interessades a formar part d'algun d'aquests cursos que s'ofereixen a Parets del Vallès, el B1 i el B2, i que començaran en breu a finals d'aquest mes de setembre. Les inscripcions a partir del pròxim dilluns 14 i fins al 21 de setembre, de diferents maneres. Podeu demanar tota la informació a través precisament d'aquest servei de l'Oficina Català de Parets, que està situada al Centre Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 677-259-274.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Parets del Vallès en recuperarà aquest pròxim Nadal 2026, a l'escenari del Teatre Can Rajoler, la representació de l'obra Els Pastorets. La iniciativa titulada Els Pastorets de Parets ha sorgit de la mà de l'Ajuntament de Parets i de la dramaturga paretana Caral Riera, que, engrescada per uns veïns del municipi, ha adaptat el text original de la versió d'en Josep Maria Folch i Torres i ha iniciat els assajos amb els actors i les actrius que sortiran a escena, tots ells i elles aficionats al teatre. L'objectiu és estrenar-la pels vols de Nadal, el dia 19 de desembre, i fer un segon passi el dia 20. Fa més de 5 anys que Parets del Vallès no acull la representació dels Pastorets, quan la companyia La Roda Produccions s'encarregava, amb la participació de l'entitat Rigalles Parets i la col·laboració activa del públic i dels socis més joves. En aquest macroprojecte participaran una cinquantena d'actrius i actors i comptarà amb entitats del nostre municipi que hi participaran, Diables, Gitanes o Manyacs, per exemple, com ens explicava la dramaturga paretana Caral Riera.
2: El número, el detall exacte de persones, no el sé. Si més de 50 persones, segur que hi haurà a la representació. I estem assajant ja cada dimarts. Hi ha un número d'actors, que són els personatges que tenen paper, que en raonen bastant, i llavors els més secundaris que van venint als assajos, que ja estem una mica deixant l'estructura feta. L'objectiu seria que a finals de mes de juny l'estructura de l'obra ja estigués més o menys muntada, i llavors d'octubre a novembre i fins al dia de la representació, doncs ja assajar, polir, deixar l'obra ben tancada i anar afegint setmana a setmana, doncs, les diferents entitats que participen. Per exemple, les patinadores, fan sonar els àngels i entren patinant i acompanyant a Sant Miquel i a l'Arcàngel Gabriel. Els diables pues, acompanyen a Satanàs i a Lucifer. I llavors hi ha tot un seguici de pastors i pastores de totes les edats. I les gitanes i els manyacs, doncs, en principi, apareixen en moments de l'obra de celebració, quan es casen Sant Josep i la Verge Maria i cap al final. Sí que, bueno, és un espectacle bastant mastodòntic i esperem que surti bé.
1: Aquest 2026 marca el retorn a l'escenari del Teatre Can Rajoler, l'obra catalana per excel·lència dels Nadals als Pastorets. La dramaturga de Parets, Caral Riera, està al capdavant d'aquest projecte amb la novetat d'incloure la presència d'entitats paratanes en la representació. Ella ha estat l'encarregada, com dèiem, d'arranjar el text d'en Folch i Torres, actualitzant algunes expressions i reduint la durada de l'obra, ja que en l'original sobrepassa les 3 hores. Tanmateix, el text de Riera manté les principals escenes i el vocabulari ric en expressions populars. Els assajos ja van començar fa setmanes al Casal de Canoms, tots els dimarts. Fins l'estiu s'ha estat assajant el test amb els actors i les actrius amateurs que en prendran part. A partir d'ara s'aniran incorporant als assaigs les diverses entitats del municipi que s'han adherit en aquest projecte. En total sortiran a l'escenari més de 50 persones. Les entitats que hi participaran són l'Associació Fotogràfica Parets, la Colla del Vall de Gitanes Parets, l'Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, l'agrupació passebrista, el CAM, el Club d'Activitats de Muntanya, el Club Patí Parets, l'Escola Municipal de Música, la Colla Castellera Els Manyacs de Parets, la Colla de Gegants Bestiari i Grallers i Els Diables. La presència de les entitats serà fonamental i complementarà la interpretació del test. Així doncs, com a exemples i com escoltàvem, les patinadores del Club Patí Parets representaran els àngels que acompanyen a Sant Miquel i a l'Arcàngel Gabriel, alhora que Diables Parets acompanyaran, com és lògic, en Lucifer. A més, les colles de manyacs i del Vall de Gitanes apareixeran a escena en moments de celebració, fent de l'obra una gran festa de la cultura popular amb arrels paratanes. La versió adaptada de Caral Riera inclou també un cor musical en directe, que serà dirigit pel director de l'Escola Municipal de Música de Parets, en Jordi Azagra. L'estrena de l'obra Els Pastorets de Parets serà el dia 19 de desembre, primer passe, i l'endemà, el dia 20, serà un segon passe. La representació és bastant estesa arreu de Catalunya, dels Pastorets, i és una de les representacions teatrals més tradicionals. Una obra que explica l'experiència de dos pastors, en Lluquet i en Rovelló, que la nit del 25 de desembre reviuen el naixement de Jesús a Betlem i l'enfrontament entre els àngels i els dimonis amb humor, però també amb sorna i molta tendresa. Els primers textos on apareix aquesta història daten del segle XV i des de llavors s'han escrit infinitat de versions. Malgrat tot, la versió dels Pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús, d'en Josep Maria Folch i Torres, de l'any 1916, és la més coneguda i adaptada actualment. Recordem que a Parets fins l'any 2019 es feia la representació de l'obra Pastorets cap a Parets, a càrrec de la companyia Riaiera de Joves Paratans, dirigits per la Montse Miralles, actriu fundadora de la companyia Dreams Theatre. Ara aquest 2026, i molt probablement els dies 19 i 20 de desembre, com us avançàvem, i al Teatre Can Rajoler podrem veure l'obra Els Pastorets a Parets, una proposta de l'Ajuntament i de la dramaturga paratana Caral Riera, que ha adaptat aquest text d'en Folch i Torres amb el títol Els Pastorets a Parets, incloent-hi la presència d'entitats col·laboradores i més de 50 persones en escena per estrenar-lo coincidint amb les festes de Nadal de Parets del Vallès.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
3: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: Segons ens ha fet arribar no tant de premsa el grup a l'oposició Ara Parets pel Canvi Esquerra en Republicana, l'avinguda de l'estació continuarà tallada fins a nou avís. El que havia de ser un tall de 3 mesos ja en porta 7, amb importants molèsties i perjudicis per al veïnat, els comerciants i la mobilitat de la zona. Des d'Ara Parets pel Canvi ja van demanar a l'Ajuntament que exigís a Adif solucions per a les afectacions als 6 habitatges de l'avinguda de l'estació i al trànsit en general. general. La resposta del govern municipal confirma que, segons la direcció d'obra, actualment no és possible obrir el pas de manera generalitzada. Només es facilitarà puntualment l'accés als habitatges i als aparcaments quan les obres i la seguretat així ho permetin. Però les afectacions van molt més enllà del tall del carrer. S'acumulen els incompliments i les actuacions pendents, espais encara inacabats, jardineres sense plantar, problemes de mobilitat a les voreres i la inexistència de la zona de càrrega i descàrrega prevista per donar servei als comerços de la zona. Després de 7 mesos, ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana exigeix a Adif que compleixi els compromisos, acceleri els treballs i finalitzi correctament les actuacions previstes. I cal també estudiar compensacions pels perjudicis ocasionats al veïnat i als comerciants, tant per la impossibilitat d'utilitzar els seus aparcaments com per les afectacions a l'activitat econòmica i els serveis que no s'estan prestant correctament, com la neteja. Aquestes compensacions les ha d'assumir Adif i, si no ho fa, l'Ajuntament ha de garantir una resposta als afectats, afegeixen. 3 mesos previstos i 7 mesos de realitat, massa temps d'incompliments, molèsties i perjudicis. El veïnat i els comerciants mereixen solucions, responsabilitats i compensacions, segons detallen en aquesta nota de premsa d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana.
3: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
0: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Un repàs de l'actualitat de la comarca. Parlem de l'atur a la nostra comarca, que ha registrat el major augment a l'agost des de l'any 2009. L'atur registrat al Vallès Oriental ha experimentat aquest mes passat el major increment en un mes d'agost des de l'any 2009, en plena crisi econòmica. Segons dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, la nostra comarca ha sumat 836 persones aturades més que el mes de juliol, un augment del 4,9% que eleva el nombre total de persones en situació d'atur fins a arribar a les 17.903 persones. L'increment, en aquest cas, és especialment significatiu si es compara amb els darrers anys. L'agost de 2024 l'atur va créixer al 3,5%, amb 661 persones més, i el mateix percentatge es va registrar l'agost de 2025, amb un increment de 619 persones. L'augment arriba després de 3 mesos consecutius de creixement de l'atur a la nostra comarca, tot i que l'agost és tradicionalment un mes desfavorable per a l'ocupació, tant al Vallès Oriental com al conjunt de Catalunya. Enguany el repunt ha estat especialment intens. De fet, el 4,9% d'increment intermensual gairebé duplica el registrat el mes de juliol, quan l'atur va augmentar lleugerament per sobre del 2%. Malgrat que l'increment mensual, les dades interanuals mantenen una evolució positiva. En comparació amb l'agost de 2025, actualment hi ha 303 persones aturades menys, un descens de l'1,66%. A més, el nivell d'atur continua sent històricament baix. Per trobar un agost amb menys persones aturades que enguany, cal remuntar-se fins l'any 2007, quan se'n registraven 15.176 persones. La taxa d'atur registrada provisionalment a la comarca, hem de dir que se situa ara en el 7,83%. Normalment, al mes d'agost ja es produeix un increment de l'atur a causa de la finalització dels contractes temporals. Aquest factor, però, enguany s'hi afegeix l'impacte del procés de regularització administrativa de persones migrades. Una vegada regularitzades, aquestes persones poden incorporar-se al mercat laboral, fet que comporta un augment de la població activa. Respecte al mes anterior, l'atur augmenta a tots els municipis de la comarca, amb l'excepció de Campins, on es manté. En termes absoluts, els increments més significatius es registren a Mollet del Vallès, amb 148 persones més, i a Granollers amb un augment de 106 persones. En comparació amb l'agost del 2025, l'atur disminueix en 18 municipis. Es manté estable a Santa Maria de Palautordera i augmenta en 19, mentre els descensos més destacats que hi ha de persones aturades ha estat al nostre municipi, precisament a Parets del Vallès, amb 82 persones menys en situació d'atur. I també en l'àmbit comarcal parlem de successos. Han desarticulat una organització dedicada a l'explotació sexual de dones en prostíbuls de Granollers. S'han alliberat dues dones i hi ha 14 detinguts, 5 dels quals a Granollers i un a la Roca. La policia estatal va desarticular una organització criminal ara fa uns dies assentada principalment a Granollers, a la nostra comarca, dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. L'organització estava integrada principalment per persones d'origen dominicà, colombià i espanyol i gestionava diversos pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i a Barcelona. En total s'han detingut a 14 persones, de les quals una es troba en presó provisional. S'han alliberat dues dones explotades i s'han identificat 17 potencials víctimes. Els integrants de l'entramat s'aprofitaven de la situació de necessitat econòmica i vulnerabilitat de les dones per aconseguir que acceptessin exercir la prostitució. En alguns casos, les captaven als seus països d'origen mitjançant falses ofertes de feina en el sector de l'hostaleria i gestionaven el necessari per al seu trasllat fins a Espanya. L'organització també captava dones que es trobaven a Espanya oferint-les una plaça en el local de cites o als pisos de prostitució que controlaven. Quan les dones arribaven al lloc on anaven a ser explotades, els comunicaven la verdadera activitat que havien de fer i els imposaven un deute relacionat amb les despeses derivades del seu trasllat que aquest s'havia produït. Les dones eren obligades a exercir la prostitució sota unes condicions abusives i sotmeses a un control permanent per part dels integrants de l'organització. Els pisos de prostitució havien d'estar disponibles les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana, mentre que el local havien de ser-hi entre les 5 de la tarda i les 4 de la matinada. La majoria de les dones havien de repartir els beneficis obtinguts al 50% i, a més, pagar 250 euros setmanals en concepte de lloguer de l'habitació. A més, quan abandonaven els pisos, havien de fer-ho acompanyades per alguns dels integrants d'aquesta organització. En alguns casos, se'ls retirava el passaport amb diferents pretextos. A banda d'aquesta activitat, l'organització feia servir el local i els pisos com a punts de venda i de distribució de substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil subjectes a prescripció mèdica. Durant l'explotació, algunes víctimes eren obligades a consumir cocaïna o tussi amb els clients quan aquests així ho sol·licitaven. Segons la investigació, aquesta pràctica permetia mantenir-les actives durant més temps i augmentar els beneficis obtinguts per l'organització. Els integrants de l'entramat també oferien als clients medicaments contra la disfunció erèctil amb l'objectiu d'obtenir beneficis econòmics més elevats. Després de diversos mesos d'investigació, els agents van aconseguir identificar els integrants de l'organització, determinar les seves funcions i localitzar 4 pisos de prostitució i un local de cites gestionats per aquest entramat. L'explotació de l'operació va culminar amb 11 registres a Granollers, Santa Maria de Palautordera i a Barcelona. Durant les actuacions es van intervenir prop de 97.000 euros en efectiu, aproximadament 120 grams de cocaïna, 9 de tussi i 173 blisters de medicaments per a la disfunció erèctil. També van ser intervinguts 4 vehicles, una motocicleta de 650 centímetres cúbics, diversos terminals telefònics, documentació relacionada amb la investigació i 38 cartutxos del calibre 9 mil·límetres. Com a resultat dels registres es van detenir a 13 persones i posteriorment es van ser localitzats i detinguts també una persona a Les Palmes, una altra dels investigats, que es trobava fugit des de la fase operativa i que en aquell moment regentava un dels pisos de prostitució. Les detencions es van produir a Granollers, en concret 5, a Barcelona 4, a la Roca del Vallès 3, a Madrid 1 i a Les Palmes de Gran Canària també una persona detinguda.
4: El temps a RAC 107 FM.
5: Hola, què tal? Ja tenim aquí el canvi de temps que ens afectarà a les properes hores al conjunt de Catalunya. Però abans aquest dimarts estarà d'estabilitat encara, amb un matí de moltes més estones de sol i unes temperatures que, a diferència d'ahir dilluns, no voldran variar gaire encara aquí al poble. De fet, ahir vam assolir uns 35 graus de màxima, va fer calor a les hores centrals del dia i aquesta mínima de la passada matinada ha estat per sota dels 20 graus. Hem fet 19,9. Tècnicament són 20 graus, però sí que no ha estat una nit tropical com ja feia moltes i moltes nits que deixàvem enrere. Amb una tarda de dimarts que a poc la nuvolositat anirà guanyant terreny aquí al poble i les primeres precipitacions s'ubicaran al Pirineu i Prepirineu més central. Serà a partir de la matinada que començarem a tenir més números per rebre els primers ruixats. Uns ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran espetegar amb molta intensitat. Hi ha molta energia acumulada i tots aquests ruixats que puguin descarregar ho puguin fer amb molta intensitat. Serà demà dimecres, sense cap mena de dubte, on el canvi de temps el notarem molt més. Haurem d'estar també pendents a primeres hores del matí, sobretot a les primeres hores d'entrada a les escoles, també a les feines, perquè serà una de les hores més complicades. Tindrem ruixats que ens afectaran directament aquí a Parets del Vallès, i és que el gruix de les precipitacions afectarà sobretot a les comarques de Girona, les de Barcelona i també les del nord de Tarragona. I repetim, demà poden haver-hi fenòmens severs, és a dir, esclafits, tempestes que puguin descarregar amb molta intensitat i aniran acompanyades de calamarsa o pedra. Les precipitacions ens acompanyaran al llarg del matí i depèn del model, els ruixats sembla que tendirien a marxar ja cap al migdia i primeres hores de la tarda. Altres models inclús ens indiquen que a la tarda encara tindríem la possibilitat de tenir precipitacions. Unes precipitacions que ens podrien deixar aquí al poble al voltant dels 40-50, puntualment 60 litres per metre quadrat, i és que a la zona dels dos Vallesos sembla que tindrem més números per rebre més precipitacions. I caiguda literal de les temperatures, si és que avui fem uns 34-35 graus de màxima, demà amb prou feines arribarem als 25-26, com a molt 27 graus, per tant, caiguda d'uns 10 graus de les temperatures. Demà, ambient de ple tardor. I a partir de dijous, al matí, encara tindrem restes de nuvolositat i a partir de la tarda, moltes més estones de sol, amb unes temperatures que es mantindran molt semblants. Aquestes, a partir ja de la segona part de la setmana, a poc s'aniran recuperant, amb un ambient que serà molt més assolellat, molt més tranquil. Per tant, molta precaució a les properes hores, sobretot de cara a aquesta propera matinada i demà a primeres hores del matí, on tindrem precipitacions que, repetim, podran descarregar molta, molta intensitat. Ho anirem seguint aquí a RAP107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM. Notícies.
1: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens parla de 700 anys de coneixement. Parlem de la història de les universitats catalanes. Sabíeu que van néixer a Lleida? Parlar de les universitats catalanes és parlar de molts segles d'història, coneixement i transformacions, des dels primers estudis generals a l'edat mitjana fins a les universitats més modernes i tecnològiques d'avui dia. Catalunya ha tingut una tradició universitària marcada per moments d'esplendor, però també per guerres, prohibicions i períodes de recuperació. Les universitats a Catalunya tenen una trajectòria de més de 7 segles, marcada pel prestigi acadèmic, la lluita política i la capacitat de reinventar-se. D'una banda, la història de l'educació superior a Catalunya va començar oficialment l'any 1300, quan el rei Jaume II, el Just, va fundar l'Estudi General de Lleida, mitjançant una butlla papal de Bonifaci VIII. En primer lloc, aquesta institució va esdevenir el centre acadèmic de referència de la Corona d'Aragó durant segles, especialitzat en dret, en medicina i en filosofia. Posteriorment, al llarg dels segles XV i XVI, van sorgir altres centres d'estudis superiors a la resta del territori, com la Universitat de Girona l'any 1446 i l'Estudi General de Barcelona l'any 1502, la qual cosa va consolidar una xarxa d'ensenyament humanista i científic per tot el país. Tanmateix, la situació va canviar radicalment després de la Guerra de Successió. A conseqüència dels decrets de Nova Planta, l'any 1717, el rei Felip V va ordenar l'abolició de totes les universitats catalanes tradicionals com a mesura de repressió i de control polític. En conseqüència, es va crear la Universitat de Cervera, unificant tot l'ensenyament superior en un sol centre, allunyat de Barcelona. Malgrat el context de repressió, Cervera va ser un focus intel·lectual rellevant durant el segle XVIII, on van estudiar figures clau de la Il·lustració i la Renaixença catalana. El seu edifici, monumental i d'estil barroc, encara avui es recorda. Durant el segle XVIII, els ensenyaments tècnics, nàutica, taquigrafia, dibuix i belles arts, idiomes, química, botànica i agricultura, mecànica, física o economia, per exemple, estaven en mans de la Junta de Comerç de Catalunya, creada el 1758 per la burgesia comercial i industrial catalana per a la promoció de l'activitat econòmica, fins que l'any 1851 es va crear l'Escola Industrial de Barcelona. Més endavant, cap a l'any 1837, es va autoritzar el retorn de la universitat a la capital catalana, amb el restabliment de la Universitat de Barcelona, la coneguda UB, durant la segona meitat del segle XIX, que es va construir el majestuós edifici històric de la Gran Via, dissenyat per Elias Rogent, que es va convertir en el cor acadèmic del país. A més, durant la Segona República, entre el 1931 i el 1933, les universitats van gaudir d'un breu període d'autonomia i modernització pedagògica. Això no obstant, la dictadura franquista va tornar a imposar una dura censura i un control ideològic sobre les aules, convertint el col·lectiu universitari en un dels principals nuclis de la resistència antifranquista. Finalment, amb l'arribada de la democràcia i el restabliment de la Generalitat de Catalunya, el sistema universitari es va descentralitzar i expandir ràpidament. Actualment, el sistema universitari de Catalunya està integrat per 12 universitats, 7 d'elles públiques: la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona i la Universitat Rovira i Virgili. 4 d'elles privades: la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliva Seu. I una a distància, com és la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. La xarxa d'universitats catalanes destaca internacionalment per la seva excel·lència en recerca, la innovació tecnològica i la docència en llengua catalana, mantenint viu l'esperit d'aquell primer estudi general de fa més de 700 anys. Així és, 700 anys de coneixement, la història de les universitats catalanes que van néixer, com dèiem, a Lleida.
4: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a 8:15 del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimarts 8 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
4: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: El sènior A masculí del futbol sala Parets començarà la competició a principis de, concretament, el mes d'octubre, concretament el 4 d'octubre, contra un Montornès futbol sala, l'equip que entrena Jesús Vázquez. Jugaran a casa a partir de les 12 del migdia. Un futbol sala Parets que tindrà com a rivals el Sant Julià Ramis, el Blanc Esport, el Montcada, l'Escola Pia Sabadell B, l'Esport Sala Santa Perpètua, el Cerdanyola, el Cardedeu, el Malgrat, el Ciutat de Mataró, també el Pineda, el Castellterçol i la Raona. Seran els rivals, com dèiem, d'aquest any del futbol sala Parets, que començarà competint a casa i ho farà contra el Montornès. I l'equip de José Mármol, el sènior A femení del futbol sala Parets, començarà la competició també a principis d'octubre, el 3 d'octubre, a la pista de l'Olímpic Floresta. Serà les primeres rivals d'aquest sènior A femení del futbol sala Parets, que tindrà com a rivals aquesta temporada 2026-2027 l'Inco Esportiu Rubí, l'Àtico, el Blanc Esport, el Vilamajor, el Concòrdia Sant Andreu, el Futbol Sala Sabadell, el Futsal Masnou, l'Arenys de Munt, el Futsal Rosario Central, el Riu de Llots, el Girona i el conjunt del Cardedeu. Recordeu, principis d'octubre comença la competició pel sènior femení del Futbol Sala Parets.
0: Notícies.

Let me roll.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest any dimarts, aquest 8 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui ens farem ressò de l'inici de curs aquest dimarts 8 de setembre, que ha començat també a Parets del Vallès, on més de 3.000 alumnes del nostre municipi s'han incorporat a les diferents aules dels centres educatius pel que fa a algunes de les etapes en l'àmbit de l'educació, des de l'educació infantil, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. És un dels temes que tractarem al nostre informatiu. En tenim d'altres, tot seguit i en format de titulars, us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També en l'àmbit educatiu parlarem de la vaga. Ha començat el curs escolar i amb aquest inici també ha coincidit amb la vaga de docents, que han portat algun altre problema també en l'àmbit de la circulació. Catalunya ha iniciat el curs amb una vaga i també amb el fiasco en les proves PISA com a taló de fons d'aquest nou curs escolar. Parlarem de l'Oficina de Català de Parets, que inicia en breu nous cursos de català aquest mes de setembre, cursos que començaran a finals d'aquest mes. I parlarem de l'obra Els Pastorets, que podrem veure a les festes de Nadal, en aquest cas aquest 2026, en recordant doncs que anirà a càrrec de la dramaturga paretana Caral Riera, que ha recuperat aquesta obra que feia alguns anys que no es representava a casa nostra. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà de 700 anys de coneixement. Parlarem de la història de les universitats catalanes. Sabíeu que van néixer a Lleida? Serà el nostre apunt, la nostra curiositat a la part final del nostre informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquest dimarts, en 8 de setembre, han començat a Parets del Vallès més de 3.000 alumnes. Les aules dels centres educatius de casa nostra es tornen a omplir amb els alumnes aquest dimarts d'educació infantil, és a dir, l'etapa de 3 a 6 anys, primària, ESO, FP, grau bàsic, batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà i superior. Malgrat tot, el sindicat majoritari entre el professorat, la USTEC, ha convocat també aquesta jornada de vaga per aquest mateix dia, fet que ha afectat el retorn a les aules. La pròxima setmana, el dilluns dia 14 de setembre, serà el torn dels més menuts, que tornaran a les seves escoles bressol del nostre municipi. També l'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults aniran iniciant el seu curs durant aquest mes de setembre. Per altra banda, els estudis musicals es posen en marxa el dilluns 14 de setembre i l'Escola d'Adults obrirà les seves aules a partir del dilluns dia 21 d'aquest mes de setembre. Comença un nou curs amb una agenda convulsa per les jornades de vaga dels docents, on reclamen millores laborals i més recursos per a un sistema educatiu que pateix moltes mancances. També sobrevola l'amenaça de no fer més colònies ni excursions, una mesura de pressió que també preocupa a les famílies. En aquesta tornada a l'escola, els alumnes catalans es troben tot un seguit de novetats sorgides dels acords entre el govern i els sindicats de mestres. En primer lloc, s'han augmentat les anomenades aules d'acollida, que donen suport educatiu de manera intensiva als alumnes nouvinguts, que en moltes ocasions no entenen la nostra llengua i requereixen aquest esforç de reforç específic. Enguany seran un total de 2.141, unes 500 més que l'any passat, amb un topall de 18 alumnes per docent. En aquest curs també hi haurà uns 1.103 docents més, uns 85.000 en total. A banda dels 531 dotacions de personal d'atenció educativa, l'espai per atendre a la diversitat. Pel que fa al nostre municipi, es reconeix la legitimitat tant de les reivindicacions laborals, les competències directes en matèria de personal i de currículum depenen de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Parets, que tindrà, com sempre, ha tingut un paper mediador entre els centres educatius i les famílies. Respecte al replantejament de les diferents línies en l'etapa I3, la més afectada per la baixa natalitat, recordem que a Parets del Vallès, pel curs anterior 2025-2026, es va reobrir un grup d'I3 a l'Escola Municipal Pau Vila. Aquest grup és el que ara, aquest nou curs que avui comença, 2026-2027, es torna a tancar perquè les dades del cens així ho avalen. Aquest tancament de línia no afecta cap alumne, ja que amb les 6 aules disponibles a Parets es pot donar cobertura a tota la demanda prevista en aquesta etapa educativa. En cada centre educatiu s'ofereix un grup d'I3. És una decisió presa conjuntament entre les dues administracions, Generalitat i Ajuntament, i amb el suport de la comunitat educativa en el si de la Comissió de Participació en el Programa de l'Oferta Educativa. I seguim parlant d'educació. Recordem que un grup de docents s'ha tallat a primera hora d'aquest dimarts, la AP7, a l'alçada de Granollers, amb motiu de la vaga educativa convocada pel primer dia de curs. El tall s'ha fet pels vols de les 8 del matí i ha afectat la circulació en sentit Tarragona, amb aturades des de Cardedeu. El tall s'ha afegit a les complicacions de trànsit que aquest matí de dimarts ha coincidit amb la vaga convocada pel sindicat Sustec, intersindical, CGT i la COS. El primer tall s'ha produït cap a les 7 hores 25 minuts del matí a la ronda litoral, quan una vuitantena de persones han tallat a l'altura de la sortida 22 en els dos sentits de la marxa la circulació. Uns 10 minuts més tard, un centenar de persones també han tallat la ronda de dalt a Santa Coloma de Gramenet, primer en sentit Barcelona i poc després en els dos sentits. Pocs minuts abans de les 8, unes 150 persones també han tallat la C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona i també han tallat la Gran Via a Can Balló. Els docents en vaga han tallat aquest matí a l'AP7 també a l'alçada de Granollers, com deia. I és que Catalunya inicia el curs escolar amb una vaga i amb el fiasco en les proves PISA com a taló de fons. Aquest nou curs arrenca a Catalunya marcat per la vaga de docents i per la crisi derivada del fiasco en les proves PISA, dos fronts oberts que evidencien la tensió amb què el sistema educatiu català afronta el nou any acadèmic després d'un final de curs esquitxat de mobilitzacions. El govern afronta l'inici de curs amb un reforç de la plantilla, com dèiem, de 1.830 noves dotacions, entre elles 1.103 docents i un increment de 500 noves aules d'acollida per a l'alumnat nouvingut, que requereix un reforç educatiu que eleven a 2.141 la xifra total. Però el primer dia de classe coincideix amb una nova vaga que ha estat convocada pels sindicats Sustec, la CGT, intersindical, la CNT i COS, en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya i que reclama al govern reobrir la negociació sobre les condicions laborals del professorat i els problemes estructurals de l'educació pública. La protesta ha donat continuïtat a un conflicte que es va intensificar durant l'últim tram del curs passat, amb una successió de jornades de vaga i mobilitzacions territorials i una vintena de vagues en tot just unes setmanes i que no va quedar tancat malgrat els acords assolits pel govern amb alguns sindicats. Les organitzacions que han impulsat aquesta aturada consideren insuficients les millores pactades i reclamen més personal, reducció de ràtios, recursos per a la inclusió educativa i millores de les condicions laborals. Per la seva banda, el president de la Generalitat, en Salvador Illa, ha demanat aquest passat dilluns, ho va fer, un equilibri entre el dret de vaga i el de l'educació, i va anunciar que el govern presentarà les pròximes setmanes un programa complet per resoldre el problema de climatització de les aules. Així mateix ha proposat també dur a terme un debat seriós sobre qüestions com l'educació inclusiva, les infraestructures, l'autoritat del docent a l'aula, l'autonomia de centre o els recursos que calen al sector educatiu. L'altre gran focus d'atenció està en les proves PISA. del passat 2025, els resultats internacionals de les quals dona a conèixer aquest mateix dimarts l'Organització per a la Corporació i el Desenvolupament Econòmic, la OCDE. Encara que Catalunya no podrà disposar d'uns resultats propis vàlids i comparables per un problema en la mostra d'alumnes seleccionada. En concret, la taxa d'alumnat exclòs de la mostra catalana va assolir el 23,2%, molt per sobre del 5% establert com a referència, cosa que va provocar la pèrdua de representativitat estadística dels resultats i va portar a considerar no vàlides les dades de Catalunya per a les comparacions internacionals. El Departament d'Educació va assumir la responsabilitat per l'error i va destituir la seva secretària general, Teresa Sàmbola, a més d'obrir expedients disciplinaris a tres funcionaris.
0: RAP 107. Serveis informatius.
1: Parlem de subvencions. Comencem parlant de la convocatòria que està oberta a la seu electrònica fins al pròxim 6 de novembre de subvencions a les persones emprenedores. Està adreçada a les persones de Parets que hagin iniciat una activitat empresarial o a aquells emprenedors que tinguin l'empresa amb domicili fiscal al nostre municipi en el període entre l'1 de novembre del 2025 i el pròxim 31 d'octubre d'aquest 2026. L'Ajuntament vol d'aquesta manera incentivar el foment de l'autoocupació, obrint una nova convocatòria de subvencions per a les persones emprenedores. Aquestes subvencions estan destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la creació de noves activitats i contribuir a incrementar l'ocupació. Així doncs, els beneficiaris poden ser tant els veïns o veïnes paretanes que hagin començat una activitat empresarial, tant a Parets com en un altre municipi, com aquells emprenedors que no siguin veïns però que el domicili fiscal de la seva empresa sigui a Parets, per potenciar alhora l'activitat econòmica del municipi. Per a poder beneficiar-se, com us hem dit, l'activitat empresarial ha d'estar iniciada entre l'1 de novembre del 2025 i el 31 d'octubre de 2026. L'import màxim subvencionable és de 1.500 euros per beneficiari o beneficiària. Les sol·licituds les podeu presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament, com a màxim el 6 de novembre d'aquest 2026. Subvencions que es concediran per estricta ordre de presentació de les sol·licituds i fins al seu esgotament. I una altra de les subvencions que també està al període obert, aquesta convocatòria, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP. Es tracta de la quinzena convocatòria d'aquest tipus de subvencions que es poden sol·licitar també a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins com a màxim el 6 d'octubre de 2026. Una nova convocatòria per a aquestes ajudes econòmiques dirigides tant a empreses i a comerços de Parets com del seu entorn territorial. L'objectiu és impulsar la contractació d'aquelles persones participants dels projectes de l'SLOP, del Servei Local d'Ocupació de Parets del Vallès. Es valoraran especialment els contractes a persones d'aquests col·lectius, majors de 45 anys i en especial els majors de 55, primeres contractacions, joves d'entre 16 i 29 anys i dones. Les subvencions també premiaran les contractacions indefinides i els contractes de jornada completa, amb un import màxim de 3.200 euros. L'Ajuntament compta amb un pressupost total de 65.000 euros per destinar a aquest tipus d'ajudes. La quantia de la subvenció en cada cas dependrà de les condicions del contracte i de la persona contractada. Els ajuts es concediran per estricte ordre de presentació de les sol·licituds i també fins al seu esgotament. Tant per aquestes subvencions, per a empreses que contractin persones usuàries del Servei Local d'Ocupació de Parets, l'SLOP, com les subvencions a les persones emprenedores, per més informació us podeu adreçar directament a l'SLOP, al carrer La Volta número 2, planta primera, local 1, al telèfon 93 573 88 96 o a través de l'adreça electrònica slop@parets.cat.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: L'Oficina de Català de Parets iniciarà en breu nous cursos de català aquest mes de setembre. començarà els seus cursos de català per adults a finals d'aquest mes de setembre, com dèiem. Inscripcions que es podran fer uns dies abans, ja la pròxima setmana, a partir de dilluns 14 i fins al 21 de setembre, podreu fer les vostres inscripcions als diferents cursos de català que ofereix l'Oficina de Català de Parets del Vallès. Hi haurà un primer torn el 14 i 15 de setembre, que és el torn que està destinat a poder-se inscriure aquelles persones que l'últim any hagin realitzat un curs. La resta d'interessats hauran d'esperar una mica i formalitzar la seva inscripció els dies 16, 17, 18 i 21 de setembre. Recordeu que per prendre part en els cursos cal presentar un certificat oficial que acrediti el nivell de català o demanar una prova de nivell. Aquest tràmit es pot fer ja en aquests dies i pot ser presencial o en línia. Podeu trobar tota la informació per la inscripció en els cursos de català a través del web del Consorci per la Normalització Lingüística del Vallès Oriental. Concretament a casa nostra, a Parets del Vallès, s'ofereixen aquests cursos. El B1, que es farà dilluns i dimecres, de 9:45 del matí a 12:45 del matí, al Casal de Canom, s'impartirà aquest curs. I el B2, que es farà dilluns i dimecres, de 4 a 6 de la tarda, i s'impartirà al Casal de Cultura de Can Butxosa. L'Oficina de Català de Parets forma part de la xarxa de centres del Consorci per a la Normalització Lingüística, repartits per Catalunya. Hi trobareu cursos de català per adults, servei d'assessorament lingüístic, plans de normalització lingüística per a empreses, voluntariat per la llengua i també qualsevol informació que us calgui sobre la llengua catalana, com equivalències de certificats de català, legislació lingüística i informació sobre recursos lingüístics, entre altres. Per a més informació sobre els cursos de català o els serveis que s'ofereixen, podeu contactar directament amb l'Oficina Català de Parets. Presencialment està situada al Centre Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 677-259-274, amb opció també de missatge per WhatsApp, o a través del correu electrònic a parets@cpnl.cat. Recordeu, l'horari d'atenció al públic és de forma presencial de dimarts a dijous, de 9 del matí a 2:45 de la tarda, i també els dilluns i divendres s'atén en el mateix horari, però telefònicament. L'Oficina de Català de Parets està, en aquest cas, disposada a donar tota la informació necessària per a aquelles persones interessades a formar part d'algun d'aquests cursos que s'ofereixen a Parets del Vallès, el B1 i el B2, i que començaran en breu a finals d'aquest mes de setembre. Les inscripcions a partir del pròxim dilluns 14 i fins al 21 de setembre, de diferents maneres. Podeu demanar tota la informació a través precisament d'aquest servei de l'Oficina Català de Parets, que està situada al Centre Cultural Can Rajoler, al carrer Travessera 1, al telèfon 677-259-274.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Parets del Vallès en recuperarà aquest pròxim Nadal 2026, a l'escenari del Teatre Can Rajoler, la representació de l'obra Els Pastorets. La iniciativa titulada Els Pastorets de Parets ha sorgit de la mà de l'Ajuntament de Parets i de la dramaturga paretana Caral Riera, que, engrescada per uns veïns del municipi, ha adaptat el text original de la versió d'en Josep Maria Folch i Torres i ha iniciat els assajos amb els actors i les actrius que sortiran a escena, tots ells i elles aficionats al teatre. L'objectiu és estrenar-la pels vols de Nadal, el dia 19 de desembre, i fer un segon passi el dia 20. Fa més de 5 anys que Parets del Vallès no acull la representació dels Pastorets, quan la companyia La Roda Produccions s'encarregava, amb la participació de l'entitat Rigalles Parets i la col·laboració activa del públic i dels socis més joves. En aquest macroprojecte participaran una cinquantena d'actrius i actors i comptarà amb entitats del nostre municipi que hi participaran, diables, gitanes o

0: setmana a setmana, pues, les diferents entitats que participen. Per exemple, les patinadores fan, són els àngels i entren patinant i acompanyant a Sant Miquel i a l'Arcàngel Gabriel. Els diables, pues, acompanyen a Satanàs i a Lucifer. I llavors hi ha tot un seguici de pastors i pastores de totes les edats. I les gitanes i els manyacs, doncs, en principi, apareixen en moments de l'obra de, pues, de celebració, quan es casen de Sant Josep i la Verge Maria i cap al final. Sí que, bueno, és un espectacle bastant mastodòntic i esperem que surti bé.
1: Aquest 2026 marca el retorn a l'escenari del Teatre Can Rajoler, l'obra catalana per excel·lència dels Nadals als Pastorets. La dramaturga de Parets, Caral Riera, està al capdavant d'aquest projecte amb la novetat d'incloure la presència d'entitats paratanes en la representació. Ella ha estat l'encarregada, com dèiem, d'arranjar el text d'en Folch i Torres, actualitzant algunes expressions i reduint la durada de l'obra, ja que en l'original sobrepassa les 3 hores. Tanmateix, el text de Riera manté les principals escenes i el vocabulari ric en expressions populars. Els assajos ja van començar fa setmanes al Casal de Canoms, tots els dimarts. Fins l'estiu s'ha estat assajant el test amb els actors i les actrius amateurs que en prendran part. A partir d'ara s'aniran incorporant als assaigs les diverses entitats del municipi que s'han adherit en aquest projecte. En total sortiran a l'escenari més de 50 persones. Les entitats que hi participaran són l'Associació Fotogràfica Parets, la Colla del Ball de Gitanes Parets, l'Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, l'Agrupació Passebrista, el CAM, el Club d'Activitats de Muntanya, el Club Patí Parets, l'Escola Municipal de Música, la Colla Castellera Els Manyacs de Parets, la Colla de Gegants Bestiari i Grallers i els Diables. La presència de les entitats serà fonamental i complementarà la interpretació del test. Així doncs, com a exemples i com escoltàvem, les patinadores del Club Patí Parets representaran els àngels que acompanyen a Sant Miquel i a l'Arcàngel Gabriel, alhora que Diables Parets acompanyaran, com és lògic, en Lucifer. A més, les colles de manyacs i del Ball de Gitanes apareixeran a escena en moments de celebració, fent de l'obra una gran festa de la cultura popular amb arrels paratanes. La versió adaptada de Caral Riera inclou també un cor musical en directe, que serà dirigit pel director de l'Escola Municipal de Música de Parets, en Jordi Azagra. L'estrena de l'obra Els Pastorets de Parets serà el dia 19 de desembre, primer passe, i l'endemà, el dia 20, serà un segon passe. La representació és bastant estesa arreu de Catalunya, dels Pastorets, i és una de les representacions teatrals més tradicionals. Una obra que explica l'experiència de dos pastors, en Lluquet i en Rovelló, que la nit del 25 de desembre reviuen el naixement de Jesús a Betlem i l'enfrontament entre els àngels i els dimonis amb humor, però també amb sorna i molta tendresa. Els primers textos on apareix aquesta història daten del segle XV i des de llavors s'han escrit infinitat de versions. Malgrat tot, la versió dels Pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús d'en Josep Maria Folch i Torres de l'any 1916 és la més coneguda i adaptada actualment. Recordem que a Parets fins l'any 2019 es feia la representació de l'obra Pastorets cap a Parets, a càrrec de la companyia Riaiera de Joves Paratans, dirigits per la Montse Miralles, actriu fundadora de la companyia Dream Theatre. Ara aquest 2026, i molt probablement els dies 19 i 20 de desembre, com us avançàvem, i al Teatre Can Rajoler podrem veure l'obra Els Pastorets a Parets, una proposta de l'Ajuntament i de la dramaturga paratana Caral Riera, que ha adaptat aquest text d'en Folch i Torres amb el títol Els Pastorets a Parets, incloent la presència d'entitats col·laboradores i més de 50 persones en escena per estrenar-lo coincidint amb les festes de Nadal de Parets del Vallès.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
3: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: Segons ens ha fet arribar en nota de premsa el grup a l'oposició Ara Parets pel Canvi Esquerra en Republicana, l'avinguda de l'estació continuarà tallada fins a nou avís. El que havia de ser un tall de 3 mesos ja en porta 7, amb importants molèsties i perjudicis per al veïnat, els comerciants i la mobilitat de la zona. Des d'Ara Parets pel Canvi ja van demanar a l'Ajuntament que exigís a Adif solucions per a les afectacions als 6 habitatges de l'avinguda de l'estació i el trànsit en general. general. La resposta del govern municipal confirma que, segons la direcció d'obra, actualment no és possible obrir el pas de manera generalitzada. Només es facilitarà puntualment l'accés als habitatges i

0: els aparcaments quan les obres i la seguretat així ho permetin. Però les afectacions van molt més enllà del tall del carrer. S'acumulen els incompliments i les actuacions pendents, espais encara inacabats, jardineres sense plantar, problemes de mobilitat a les voreres i la inexistència de la zona de càrrega i descàrrega prevista per donar servei als comerços de la zona. Després de 7 mesos, ara parets pel canvi Esquerra Republicana, exigeix a Adif que compleixi els compromisos, acceleri els treballs i finalitzi correctament les actuacions previstes. I cal també estudiar compensacions pels perjudicis ocasionats al veïnat i als comerciants, tant per la impossibilitat d'utilitzar els seus aparcaments com per les afectacions a l'activitat econòmica i els serveis que no s'estan prestant correctament, com la neteja. Aquestes compensacions les ha d'assumir Adif i, si no ho fa, l'Ajuntament ha de garantir una resposta als afectats, afegeixen. 3 mesos previstos i 7 mesos de realitat, massa temps d'incompliments, molèsties i perjudicis. El veïnat i els comerciants mereixen solucions, responsabilitats i compensacions, segons detallen en aquesta nota de premsa d'Ara Parets pel Canvi i Esquerra Republicana.
1: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
2: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Un repàs a l'actualitat de la comarca. Parlem de l'atur a la nostra comarca, que ha registrat el major augment a l'agost des de l'any 2009. L'atur registrat al Vallès Oriental ha experimentat aquest mes passat el major increment en un mes d'agost des de l'any 2009, en plena crisi econòmica. Segons dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, la nostra comarca ha sumat 836 persones aturades més que el mes de juliol, un augment del 4,9% que eleva el nombre total de persones en situació d'atur fins a arribar a les 17.903 persones. L'increment, en aquest cas, és especialment significatiu si es compara amb els darrers anys. L'agost de 2024 l'atur va créixer al 3,5%, amb 661 persones més, i el mateix percentatge es va registrar l'agost de 2025, amb un increment de 619 persones. L'augment arriba després de 3 mesos consecutius de creixement de l'atur a la nostra comarca, tot i que l'agost és tradicionalment un mes desfavorable per a l'ocupació, tant al Vallès Oriental com al conjunt de Catalunya. Enguany el repunt ha estat especialment intens. De fet, el 4,9% d'increment intermensual gairebé duplica el registrat el mes de juliol, quan l'atur va augmentar lleugerament per sobre del 2%. Malgrat que l'increment mensual, les dades interanuals mantenen una evolució positiva. En comparació amb l'agost de 2025, actualment hi ha 303 persones aturades menys, un descens de l'1,66%. A més, el nivell d'atur continua sent històricament baix. Per trobar un agost amb menys persones aturades que enguany, cal remuntar-se fins l'any 2007, quan se'n registraven 15.176 persones. La taxa d'atur registrada provisionalment a la comarca, hem de dir que se situa ara en el 7,83%. Normalment, al mes d'agost ja es produeix un increment de l'atur a causa de la finalització dels contractes temporals. Aquest factor, però, enguany s'hi afegeix l'impacte del procés de regularització administrativa de persones migrades. Una vegada regularitzades, aquestes persones poden incorporar-se al mercat laboral, fet que comporta un augment de la població activa. Respecte al mes anterior, l'atur augmenta a tots els municipis de la comarca, amb l'excepció de Campins, on es manté. En termes absoluts, els increments més significatius es registren a Mollet del Vallès, amb 148 persones més, i a Granollers, amb un augment de 106 persones. En comparació amb l'agost del 2025, l'atur disminueix en 18 municipis. Es manté estable a Santa Maria de Palautordera i augmenta en 19, mentre els descensos més destacats que hi ha de persones aturades ha estat al nostre municipi, precisament a Parets del Vallès, amb 82 persones menys en situació d'atur. I també en l'àmbit comarcal parlem de successos. Han desarticulat una organització dedicada a l'explotació sexual de dones amb prostíbuls de Granollers. S'han alliberat dues dones i hi ha 14 detinguts, 5 dels quals a Granollers i un a La Roca. La policia estatal va desarticular una organització criminal ara fa uns dies assentada principalment a Granollers, a la nostra comarca, dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. L'organització estava integrada principalment per persones d'origen dominicà, colombià i espanyol i gestionava diversos pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i a Barcelona. En total s'han detingut a 14 persones, de les quals una es troba en presó provisional. S'han alliberat dues dones explotades i s'han identificat 17 potencials víctimes. Els integrants de l'entramat s'aprofitaven de la situació de necessitat econòmica i vulnerabilitat de les dones per aconseguir que acceptessin exercir la prostitució. En alguns casos, les captaven als seus països d'origen mitjançant falses ofertes de feina en el sector de l'hostaleria i gestionaven el necessari per al seu trasllat fins a Espanya. L'organització també captava dones que es trobaven a Espanya oferint-les una plaça en el local de cites o als pisos de prostitució que controlaven. Quan les dones arribaven al lloc on anaven a ser explotades, els comunicaven la verdadera activitat que havien de fer i els imposaven un deute relacionat amb les despeses derivades del seu trasllat que aquest s'havia produït. Les dones eren obligades a exercir la prostitució sota unes condicions abusives i sotmeses a un control permanent per part dels integrants de l'organització. Els pisos de prostitució havien d'estar disponibles les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana, mentre que el local havien de ser-hi entre les 5 de la tarda i les 4 de la matinada. La majoria de les dones havien de repartir els beneficis obtinguts al 50% i, a més, pagar 250 euros setmanals en concepte de lloguer de l'habitació. A més, quan abandonaven els pisos, havien de fer-ho acompanyades per alguns dels integrants d'aquesta organització. En alguns casos, se'ls retirava el passaport amb diferents pretextos. A banda d'aquesta activitat, l'organització feia servir el local i els pisos com a punts de venda i de distribució de substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil subjectes a prescripció mèdica. Durant l'explotació, algunes víctimes eren obligades a consumir cocaïna o tussi amb els clients quan aquests així ho sol·licitaven. Segons la investigació, aquesta pràctica permetia mantenir-les actives durant més temps i augmentar els beneficis obtinguts per l'organització. Els integrants de l'entramat també oferien als clients medicaments contra la disfunció erèctil amb l'objectiu d'obtenir beneficis econòmics més elevats. Després de diversos mesos d'investigació, els agents van aconseguir identificar els integrants de l'organització, determinar les seves funcions i localitzar 4 pisos de prostitució i un local de cites gestionats per aquest entramat. L'explotació de l'operació va culminar amb 11 registres a Granollers, Santa Maria de Palautordera i a Barcelona. Durant les actuacions es van intervenir prop de 97.000 euros en efectiu, aproximadament 120 grams de cocaïna, 9 de tussi i 173 blisters de medicaments per a la disfunció erèctil. També van ser intervinguts 4 vehicles, una motocicleta de 650 centímetres cúbics, diversos terminals telefònics, documentació relacionada amb la investigació i 38 cartutxos del calibre 9 mil·límetres. Com a resultat dels registres es van detenir a 13 persones i posteriorment es van ser localitzats i detinguts també una persona a Les Palmes, una altra dels investigats, que es trobava fugit des de la fase operativa i que en aquell moment regentava un dels pisos de prostitució. Les detencions es van produir a Granollers, en concret 5, a Barcelona 4, a la Roca del Vallès 3, a Madrid 1 i a Les Palmes de Gran Canària també una persona detinguda.
2: El temps a RAC 107 FM.
3: Hola, què tal? Ja tenim aquí el canvi de temps que ens afectarà a les properes hores al conjunt de Catalunya. Però abans aquest dimarts estarà d'estabilitat encara, amb un matí de moltes més estones de sol i unes temperatures que, a diferència d'ahir dilluns, no voldran variar gaire encara aquí al poble. De fet, ahir vam assolir uns 35 graus de màxima. Va fer calor a les hores centrals del dia i aquesta mínima de la passada matinada ha estat per sota dels 20 graus. Hem fet 19,9. Tècnicament són 20 graus, però sí que no ha estat una nit tropical com ja feia moltes i moltes nits que deixàvem enrere. Amb una tarda de dimarts que a poc la nuvolositat anirà guanyant terreny aquí al poble i les primeres precipitacions s'ubicaran al Pirineu i Prepirineu més central. Serà a partir de la matinada que començarem a tenir més números per rebre els primers ruixats. Uns ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran espetegar amb molta intensitat. Hi ha molta energia acumulada i tots aquests ruixats que puguin descarregar ho puguin fer amb molta intensitat. Serà demà dimecres, sense cap mena de dubte, on el canvi de temps el notarem molt més. Haurem d'estar també pendents a primeres hores del matí, sobretot a les primeres hores d'entrada a les escoles, també a les feines, perquè serà una de les hores més complicades. Tindrem ruixats que ens afectaran directament aquí a Parets del Vallès, i és que el gruix de les precipitacions afectarà sobretot a les comarques de Girona, les de Barcelona i també les del nord de Tarragona. I repetim, demà poden haver-hi fenòmens severs, és a dir, esclafits, tempestes que puguin descarregar molta intensitat i anien acompanyades de calamarsa o pedra. Les precipitacions ens acompanyaran al llarg del matí i, depèn del model, els ruixats sembla que tendirien a marxar ja cap al migdia i primeres hores de la tarda. Altres models, inclús, ens indiquen que a la tarda encara tindríem la possibilitat de tenir precipitacions. Unes precipitacions que ens podrien deixar aquí al poble al voltant dels 40-50, puntualment 60 litres per metre quadrat, i és que a la zona dels dos Vallesos sembla que tindrem més números per rebre més precipitacions. I caiguda literal de les temperatures, si és que avui fem uns 34-35 graus de màxima, demà amb prou feines arribarem als 25-26, com a molt 27 graus, per tant, caiguda d'uns 10 graus de les temperatures. Demà, ambient de ple tardor. I a partir de dijous, al matí, encara tindrem restes de nuvolositat i a partir de la tarda, moltes més estones de sol, amb unes temperatures que es mantindran molt semblants. Aquestes, a partir ja de la segona part de la setmana, a poc a poc s'aniran recuperant amb un ambient que serà molt més assolellat, molt més tranquil. Per tant, molta precaució a les properes hores, sobretot de cara a aquesta propera matinada i demà a primeres hores del matí, on tindrem precipitacions que, repetim, podran descarregar molta, molta intensitat. Ho anirem seguint aquí a Rap 107 i a Twitter, a Mete Parets. Que vagi molt bé.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens parla de 700 anys de coneixement. Parlem de la història de les universitats catalanes. Sabíeu que van néixer a Lleida? Parlar de les universitats catalanes és parlar de molts segles d'història, coneixement i transformacions, des dels primers estudis generals a l'edat mitjana fins a les universitats més modernes i tecnològiques d'avui dia. Catalunya ha tingut una tradició universitària marcada per moments d'esplendor, però també per guerres, prohibicions i períodes de recuperació. Les universitats a Catalunya tenen una trajectòria de més de 7 segles, marcada pel prestigi acadèmic, la lluita política i la capacitat de reinventar-se. D'una banda, la història de l'educació superior a Catalunya va començar oficialment l'any 1300, quan el rei Jaume II, el Just, va fundar l'Estudi General de Lleida, mitjançant una butlla papal de Bonifaci VIII. En primer lloc, aquesta institució va esdevenir el centre acadèmic de referència de la Corona d'Aragó durant segles, especialitzat en dret, en medicina i en filosofia. Posteriorment, al llarg dels segles XV i XVI, van sorgir altres centres d'estudis superiors a la resta del territori, com la Universitat de Girona l'any 1446 i l'Estudi General de Barcelona l'any 1502, la qual cosa va consolidar una xarxa d'ensenyament humanista i científic per tot el país. Tanmateix, la situació va canviar radicalment després de la Guerra de Successió. A conseqüència dels decrets de Nova Planta, l'any 1717, el rei Felip V va ordenar l'abolició de totes les universitats catalanes tradicionals com a mesura de repressió i de control polític. En conseqüència, es va crear la Universitat de Cervera, unificant tot l'ensenyament superior en un sol centre, allunyat de Barcelona. Malgrat el context de repressió, Cervera va ser un focus intel·lectual rellevant durant el segle XVIII, on van estudiar figures clau de la Il·lustració i la Renaixença catalana. El seu edifici, monumental i d'estil barroc, encara avui es recorda. Durant el segle XVIII, els ensenyaments tècnics, nàutica, taquigrafia, dibuix i belles arts, idiomes, química, botànica i agricultura, mecànica, física o economia, per exemple, estaven en mans de la Junta de Comerç de Catalunya, creada el 1758 per la burgesia comercial i industrial catalana per a la promoció de l'activitat econòmica, fins que l'any 1851 es va crear l'Escola Industrial de Barcelona. Més endavant, cap a l'any 1837, es va autoritzar el retorn de la universitat a la capital catalana, amb el restabliment de la Universitat de Barcelona, la coneguda UB, durant la segona meitat del segle XIX, que es va construir el majestuós edifici històric de la Gran Via, dissenyat per Elias Rogent, que es va convertir en el cor acadèmic del país. A més, durant la Segona República, entre el 1931 i el 1933, les universitats van gaudir d'un breu període d'autonomia i modernització pedagògica. Això no obstant, la dictadura franquista va tornar a imposar una dura censura i un control ideològic sobre les aules, convertint el col·lectiu universitari en un dels principals nuclis de la resistència antifranquista. Finalment, amb l'arribada de la democràcia i el restabliment de la Generalitat de Catalunya, el sistema universitari es va descentralitzar i expandir ràpidament. Actualment, el sistema universitari de Catalunya està integrat per 12 universitats, 7 d'elles públiques: la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona i la Universitat Rovira i Virgili. 4 d'elles privades: la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba Seu. I una a distància, com és la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. La xarxa d'universitats catalanes destaca internacionalment per la seva excel·lència en recerca, la innovació tecnològica i la docència en llengua catalana, mantenint viu l'esperit d'aquell primer estudi general de fa més de 700 anys. Així és, 700 anys de coneixement, la història de les universitats catalanes que van néixer, com dèiem, a Lleida.
2: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a 8:15 del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
0: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimarts 8 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
2: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAP 107, els esports.
1: El sènior A masculí del futbol sala parets començarà la competició a principis de, concretament, el mes d'octubre, concretament el 4 d'octubre, contra el Montornès futbol sala, l'equip que entrena Jesús Vázquez. Jugaran a casa a partir de les 12 del migdia. Un futbol sala parets que tindrà com a rivals el Sant Julià Ramis, el Blanesport, el Montcada, l'Escola Pia Sabadell B, l'Esport Sala Santa Perpètua, el Cerdanyola, el Cardedeu, el Malgrat, el Ciutat de Mataró, també el Pineda, el Castellterçol i la Raona. Seran els rivals, com dèiem, d'aquest any del futbol sala parets, que començarà competint a casa i ho farà contra el Montornès. I l'equip de José Mármol, el sènior A femení del futbol sala parets, començarà la competició també a principis d'octubre, el 3 d'octubre, a la pista de l'Olímpic Floresta. Serà les primeres rivals d'aquest sènior A femení del futbol sala parets, que tindrà com a rivals aquesta temporada 2026-2027 l'Inco Esportiu Rubí, l'Àtico, el Blanesport o Vilamajor, el Concòrdia Sant Andreu, el Futbol Sala Sabadell, el Futsal Masnou, l'Arenys de Munt, el Futsal Rosario Central, el Riu de Llots, el Girona i el conjunt del Cardedeu. Recordeu, principis d'octubre comença la competició pel sènior femení del Futbol Sala Parets.
0: Notícies.

No sé què volia ser de gran, però ara vull fer coses petites. Vull ser un trosset de raig de sol que fa que et floreixin les pigues. La vida està passant volant i anar volant no és mai la vida. Vull ser el perill que té l'amor, ser més cigala que formiga.

viscut és com sorra que no tornarà als teus dits. Les victòries del passat, les vergonyes sempre